0: tot i que la situació no compleix els criteris que activa el pla Procicat per onada de calor. El pic de temperatures està previst per al dijous, amb avisos de nivell moderat a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre. Les nits continuaran sent especialment caloroses al sud del país, amb avisos que també afectaran, entre altres comarques, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp i el Segrià. Protecció Civil recomana hidratar-se sovint, evitant doncs les activitats físiques durant les hores centrals del dia, mantenint els habitatges frescos i utilitzar sempre que sigui possible els refugis climàtics habilitats pels municipis. Davant del risc d'incendi, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu operatiu a totes les regions d'emergències. Segons l'anàlisi del grup d'actuacions forestals, el nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergències centre, al sud de Lleida, Girona i les Terres de l'Ebre, mentre que la resta del territori és de 4 sobre 6. El reforç inclou més unitats bàsiques d'intervenció, l'obertura de parcs de bombers voluntaris, més personal a les sales de control, reforç dels comandaments dels equips GRAF i dels equips de prevenció activa forestal. A més, després de les entrades aquest passat dilluns al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, aquest passat dimarts un helicòpter amb efectius del GRAF sobrevolava la zona per detectar possibles incendis provocats pels llamps. Els agents rurals mantenen aquest passat dimarts restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell Marmellà. A partir de la mitjanit, les restriccions s'amplien també al Montsec d'Ares i al Montsec de Rúbies, davant de la previsió d'un increment del risc d'incendi. Actualment el Pla Alfa es manté en nivell 4, perill extrem, a 74 municipis de 13 comarques, mentre que el nivell 3, perill molt alt, afecta 386 municipis de 35 comarques. De cara al dia d'avui es preveu que augmenti fins a 444 municipis el nombre de localitats amb nivell 3 activat. Protecció Civil i els agents rurals insisteixen a evitar qualsevol activitat que pugui originar un foc i recomanen consultar diàriament les restriccions vigents abans d'accedir a zones forestals. I demà dijous, a les 6 de la tarda, es celebrarà la quarta sessió ordinària del ple municipal d'enguany, com sempre, el qual serà retransmès en directe per Ràdio Cunit, tant per internet a les 3w.radiocunit.cat com a través del dial al 107.0. També es podrà seguir, doncs, en streaming. I com no, doncs, també les nostres aplicacions per mòbil, com també Radio Garden, entre d'altres. Aquest ple ordinari de demà dijous començarà a les 6 de la tarda, de conformitat amb el decret d'alcaldia, doncs el que es convoquen a dia i hora assenyalada doncs, anteriorment i en primera convocatòria, on també una hora més tard en segona convocatòria per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. Pel que fa a l'ordre del dia, propostes de secretaria. Aprovar les caules volant de l'acte de la sessió del ple de data 28 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia establir les caules com a festes locals de Cunit per l'any 2027 els dies 20 de gener i 12 de juliol. A l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, via pública i obres, aprovar les caules bonificació del 95% de la quota de l'ICIO per l'IES Ernest Lluc per la implementació de mòduls. A l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i senda pública, aprovar si escau la modificació de crèdit número 12, suplement de crèdit, i aprovar si escau també la modificació de crèdit número 13, amb suplement de crèdit. Pel que fa a l'àrea de serveis personals, comerç i consum, aprovar inicialment, si escau, les bases específiques reguladores per l'atorgament de subvencions en el marc de la campanya Comprem a Cunit. Pel que fa a la formació i ocupació, aprovar si escau també la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de selecció de personal per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació. Pel que fa a educació, aprovar si escau la sol·licitud de subvenció i adhesió al programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora de centres educatius públics. I tenim tres mocions. La moció presentada pel regidor no adscrit per la regulació del cablejat de telecomunicacions i la retirada del cablejat en desús. També moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Cunit per l'increment dels efectius de Mossos d'Esquadra, bombers i agents rurals al Baix Penedès. I també moció presentada pel grup municipal d'Impulsem Cunit per impulsar la constitució de la taula de planificació de creixement demogràfic i adequació de serveis per les comarques de la vegueria del Penedès. També tenim dació de compte de les resolucions emeses per l'alcaldia de la Corporació des de la resolució número 2479 a la 3484 corresponents a l'any 2026. I dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde, president de la Corporació, de data 18 de maig, 25 de maig, 1 de juny, 8 de juny, 15 de juny, 22 de juny, 29 de juny i 6 de juliol d'aquest 2026. A continuació, assumptes sobrevinguts, pregs i preguntes. Recordeu que un cop acabada aquesta retransmissió en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, d'aquest ple ordinari podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Però encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit ha fet lliurament dels premis dels estudiants amb millors expedients acadèmics dels ensenyaments postobligatoris del centre corresponent als cursos 2025-2026. En total s'han lliurat 5 tauletes digitals als alumnes que han obtingut els millors resultats acadèmics a les diferents etapes formatives. 2 estudiants de batxillerat, 2 de cicles formatius i un del programa de formació i inserció. Durant l'acte, els representants municipals han felicitat els guardonats per la seva dedicació, esforç i constància al llarg de la seva trajectòria educativa. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca que aquests premis són un reconeixement a l'esforç, la perseverança i el compromís que els alumnes han demostrat durant els seus estudis, esperant que aquest sigui un estímul per continuar formant-se i perseguint els seus objectius personals i professionals. Amb aquest reconeixement, l'Ajuntament posa en valor l'esforç i l'excel·lència acadèmica de l'alumnat i referma el seu compromís amb l'educació com un dels pilars fonamentals pel desenvolupament de la comunitat. I les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes han viscut enguany la Festa Major de Cunit d'una manera molt especial, amb diferents iniciatives que han apropat la cultura popular i les tradicions del municipi als infants des d'una vessant educativa, participativa i vivencial. A la llar d'infants municipal al Trenet, la colla local Tocats pel Foc va oferir durant el curs un taller de timbals que va despertar un gran interès entre els nens i nenes. Aquesta proposta s'enmarca en les activitats musicals que el centre desenvolupa conjuntament amb l'Escola Municipal de Música dins del Pla Educatiu d'Entorn de Cunit. L'experiència va tenir continuïtat amb la participació de la colla a la festa del final de curs, que va culminar amb una gran timbalada i una nombrosa participació de timbalers i timbaleres. Posteriorment, els infants de I2 han volgut formar part del correfoc infantil de la Festa Major fent de timbalers gràcies al material cedit pel centre, vivint en primera persona una de les tradicions més emblemàtiques del municipi. Per la seva banda, la llar d'infants municipal Les Marietes, reoberta aquest curs, ha impulsat una proposta molt especial per donar la benvinguda a la seva primera Festa Major després de la reobertura. Les educadores han creat un conte original protagonitzat per una marieta que, després de descobrir una llar sense colors, emprèn un viatge que la porta a conèixer els infants i a retrobar els personatges més emblemàtics de la cultura popular de Cunit. Aquesta història ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Associació Valls Populars de Cunit, que ha elaborat una figura de la Marieta amb la participació dels infants de la seva decoració. El primer dia de Festa Major, els nens i nenes van protagonitzar l'inici de la celebració picant a la porta de l'església amb aquesta Marieta. En obrir-se les portes, va aparèixer el drac del municipi, donant pas a l'inici dels Valls Populars i a una de les primeres activitats de la festa. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha volgut posar en valor la tasca dels equips educatius i de les entitats del municipi que han fet possible aquestes iniciatives. És molt enriquidor veure com les nostres llars d'infants apropen la cultura popular als infants des de les primeres etapes educatives. Activitats com aquestes permeten que els més petits visquin la Festa Major com a una experiència pròpia, alhora que reforcen els vincles amb les famílies, les entitats i el municipi. L'Ajuntament vol expressar el seu agraïment a les dues llars d'infants municipals, al Trenet i les Marietes, així com a Tocats pel Foc, a l'Associació Valls Populars de Cunit i a totes les persones que hi han col·laborat. La implicació de la comunitat educativa i del teixit associatiu és essencial per mantenir vives les nostres tradicions i transmetre-les a les noves generacions. I l'Associació Joves per Cunit, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, organitza el pròxim 29 d'agost el Xiribai, una iniciativa que uneix dues de les activitats més recordades de l'estiu, la Xiringuitada i el Bye Bye Summer. La jornada començarà a 4:45 de la tarda i comptarà amb l'animació de Guillem Estadella, que recorrerà al passeig marítim amb el seu característic tractor, acompanyant els participants en una ruta pels xiringuitos del municipi. Enguany hi participen 4 establiments: Tsunami Beach Cunit, La Tramuntana, Medusa Xiringuito i el Xiringuito 7. El pack d'inscripció té un preu de 15 euros, inclou 5 consumicions, una a cada xiringuito participant i una consumició extra per utilitzar l'establiment que es prefereixi. També una pistola d'aigua per participar en les diferents activitats de la ruta. Durant el recorregut, els participants podran gaudir d'un ambient festiu i refrescar-se amb les pistoles d'aigua, convertint el passeig marítim en una gran festa per acomiadar l'estiu. Els 300 packs disponibles es posaran a la venda a partir del 3 d'agost a l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. L'organització també ha avançat que la jornada inclourà més sorpreses i que els participants hauran de seguir una temàtica de vestuari que es donarà a conèixer pròximament a través de les xarxes socials de l'associació Joves per Cunit. Des de l'Ajuntament de Cunit es dona suport a aquesta iniciativa que fomenta la dinamització del municipi, la participació juvenil i l'activitat dels establiments del passeig marítim durant els darrers dies de la temporada d'estiu. I des de l'Ajuntament de Cunit també anunciem el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per la localitat. El servei estarà operatiu diàriament fins al 23 d'agost, per tal de facilitar l'accés a tothom, al qual oferirem 3 sortides cada vespre, concretament a les 7 del vespre, a les 8 i a les 9. El punt d'inici i final de cada recorregut serà a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades dels diferents espectacles ja estan a la venda a la web del oficial del festival, a feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I del 20 al 25 de juliol inclòs estarà obert el termini de presentació de les ofertes per la gestió de la barra del bar del Fes Humor 2026. Però encara tenim altres notícies. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès s'ampliarà fins a doblar el seu espai. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès amplia les seves instal·lacions fins gairebé a doblar el seu espai en una actuació que vol donar resposta a les necessitats actuals i futures de conservació del patrimoni documental de la comarca. Per això s'ha elaborat un projecte que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i que a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura ha concedit a l'Ajuntament del Vendrell una subvenció de 116.000 euros destinada a finançar la redacció del projecte bàsic i executiu de l'ampliació. El projecte preveu la construcció d'un nou espai annexa de 531 metres quadrats que s'afegirà als 614 metres quadrats de l'edifici actual. L'ampliació suposarà un important increment de la capacitat de conservació de documentació. Els dipòsits actuals, amb una capacitat de 2.635 metres lineals, el que s'ampliarà amb 2.680 metres lineals més, assolint una capacitat total de 5.315 metres de documentació. Aquest creixement permetrà garantir la preservació dels fons documentals del Baix Penedès durant les properes dècades i donar resposta a l'increment continuat de documentació que ingressa a l'arxiu. El projecte també incorpora espais específics pel tractament i la classificació de la documentació, la digitalització dels fons, àrees de treball per al personal, sales de consulta i altres espais de suport, amb l'objectiu de millorar tant les condicions de conservació dels documents com l'atenció als investigadors, als ajuntaments de la comarca i a la ciutadania en general. Però encara tenim més notícies. Segons el diari de Tarragona, Calafell al Vendrell i Cunit. Les teves deixalles al teu municipi. No tenim que assumir les deixalles d'altres municipis, assenyala el regidor d'Ecologia Urbana de Calafell, Aaron Marcos, perquè inclou, doncs, inclús encara les bolses es tiren dins dels nous contenidors. El seu trasllat al abocador suposa una elevada despesa per les arques municipals. I és que les teves deixalles han d'estar al teu municipi. Desenes de cartells s'han penjat a Calafell en els seus límits amb el Vendrell i Cunit, els que insta a que els veïns d'aquestes localitats que tirin les deixalles en els seus municipis i no creuin les fronteres per per llançar les basures. La campanya la impulsa l'empresa municipal de Calafell, CEMSA, encarregada del servei de recollida de deixalles a la localitat, al detectar el que és una pràctica habitual en molts, amb repercussions pel municipi. En un estiu de caos de deixalles en els tres municipis, principalment a Cunit i al Vendrell, hi ha una situació que afecta a Calafell. Molts residents de les localitats veïnes opten per llançar les seves deixalles a Calafell saturant els contenidors o directament tirant les deixalles en els carrers limítrofes. La situació està motivada perquè a Sant Salvador, del Vendrell i a Cunit funciona el sistema de contenidors intel·ligents que han d'obrir-se amb una targeta. O perquè també els veïns no han recollit la targeta, o perquè també, com a mesura doncs, presa a forma de protesta contra el sistema, està generant greus problemes, inclús de sanitat, en barris marítims del Vendrell, i al qual molts opten per tirar les deixalles a Calafell. I la localitat apel·la a la conscienciació. No tenim que assumir les deixalles d'altres municipis, assenyala el regidor d'Ecologia Urbana de Calafell, Aaron Marcos, perquè inclòs, doncs, encara les deixalles, les bolses, es tiren dins dels nous contenidors. El seu trasllat a l'abocador suposa una elevada despesa per les arques municipals. Pagar per desfer-se de les deixalles que no generin els veïns de la localitat. Per això, els cartells. Encara, doncs, només és una súplica, perquè difícilment l'acció és sancionable, a no ser que s'agafi a l'infractor infraganti deixant deixalles al carrer. Calafell, a més, està col·locant 1.500 nous contenidors per tot el municipi que careixen de pedals i manetes per obrir les tapes perquè són més fàcils d'usar. És impossible calcular el cost que suposa assumir les deixalles de ciutadans de localitats veïnes. Marcos assenyala que no només són casos de veïns de les carrers limítrofes, encara que, doncs, alguns es desplacen des de diversos carrers per tirar les deixalles a Calafell, una situació que tensa el servei a la localitat. Mentre avança l'estiu i segueixen les queixes de veïns, especialment dels barris marítims del Vendrell, per les acumulacions de bolses de deixalles que omplenen alguns carrers, els veïns han demanat empar al Departament de Salut de la Generalitat perquè prengui mesures davant del que considera que pot derivar un problema de salut pública. Encara tenim més notícies. El Cunit Music Festival aposta per un cartell eclèctic i preveu superar el 1 milió d'euros d'impacte econòmic. El director del certamen, Sergi Solís, destaca l'èxit de les dues primeres edicions i defensa un format boutique de 4.000 a 5.000 assistents diaris que combinin música, turisme i experiència. El Cunit Music Festival afronta aquest estiu la seva tercera edició amb l'objectiu de consolidar el creixement experimentat en els últims anys. El director del certamen, Sergi Solís, fa un balanç molt positiu de les dues primeres edicions i assegura que el festival s'ha convertit en un important dinamitzador cultural i econòmic del municipi. La veritat és que estem molt contents. Les dues edicions anteriors han estat un èxit i la resposta del públic ha estat espectacular. La gent ens diu que gaudeix molt tant dels concerts com de Cunit, de les seves platges i de tot el que ofereix el municipi, explica en una entrevista a Eix Diari, l'únic mitjà al qual ha autoritzat, doncs, per realitzar l'entrevista. El festival se celebrarà els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost i manté una fórmula que, segons Solís, ha funcionat des del primer any, dedicant, doncs, cada jornada a un perfil de públic diferent. La primera nit estarà dedicada als grans èxits del pop i el dance dels anys 80, 90 i principis del 2000, amb pop hits 90 i 2000 fest, encapçalat per Sabrina Salerno, Samantha Fox i Corona. Solís destaca que el festival reunirà les artistes originals. Algunes persones ens pregunten si són tributs, però no. Vindran les artistes de veritat. Serà una oportunitat per reviure aquella època que molts recorden amb molta estima. La jornada de dissabte girarà cap al públic més jove, amb una programació centrada en la música urbana i els nous talents. També volem aprofitar aquest dia per donar espai als artistes emergents catalans. Creiem que és important combinar grans noms amb nous projectes que estan començant a destacar. El diumenge serà el torn de Nil Moliner, un dels principals referents del pop català actual, que compartirà cartell amb Parti Pere i Gonzalo Hermida. Més enllà de l'oferta musical, Sergio Solís subratlla que el festival s'ha convertit en un motor econòmic per Cunit. Per les dades que tenim de les edicions anteriors, estem parlant d'un impacte econòmic superior al 1 milió d'euros en restauració, allotjaments i comerç durant els dies del festival. El director explica que molts assistents aprofiten els concerts per passar tot el dia i fins i tot, doncs, al cap de setmana. Al municipi, la gent ve, gaudeix de les platges, dels restaurants, passeja pel poble i també de la ràdio. El festival també serveix per donar a conèixer tot el que ofereix Cunit. Per Solís, és una de les tasques més complexes al qual aconseguir tancar cada any una programació competitiva. Quadrar les agendes dels artistes i mantenir l'equilibri econòmic és una de les parts més difícils. És el gran repte que tenim cada any. Malgrat això, assegura que l'èxit de les primeres edicions edicions ha permès posicionar el festival dins del circuit musical. Venim de dues edicions molt guanyadores i això fa que el primer repte sigui superar-nos a nosaltres mateixos. Sergio Solís defensa que el futur del Cunit Music Festival no passa per créixer sense límits. Som partidaris dels festivals boutique. Preferim que la gent estigui còmoda i pugui gaudir de tota l'experiència. Si hi ha massificació, moltes coses es perden. Per aquest motiu, considera que una assistència d'entre 4.000 i 5.000 persones per jornada és la dimensió adequada per mantenir la qualitat del festival. Finalment, destaca que la ubicació i les dades juguen a favor del certamen. Celebrem el festival just quan molta gent comença les vacances. Cunit té unes platges magnífiques, una oferta gastronòmica molt bona i molts racons per descobrir. Tot això converteix el festival en una experiència que va molt més enllà dels concerts. Amb aquesta filosofia, el Cunit Music Festival afronta la seva tercera edició amb la voluntat de continuar creixent sense perdre l'essència que, segons el seu director, ha convertit el certamen en una proposta diferencial a la Costa Daurada. Lamentablement, doncs, de moment, doncs, Ràdio Cunit, que intenta doncs, també donar suport a aquest festival, doncs, no ens han facilitat doncs, les dades de contacte pel fer-los cap entrevista. Doncs, des d'aquí ho seguirem intentant. D'altra banda, també la denominació d'origen Penedès també impulsa un nou reglament per separar la gestió dels vins tranquils i els escumosos. La reforma també doncs, garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. La denominació d'origen Penedès ha iniciat la redacció de nou reglament que regularà de manera independent els vins tranquils i els vins escumosos. La denominació d'origen ha constituït la comissió encarregada d'elaborar aquest nou marc normatiu que preveu la creació de dues cambres amb capacitat de decisió pròpia per a cadascuna de les dues tipologies de vi. Però encara tenim més notícies. Demà dijous, dia 23 de juliol, a 2:15 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol. Aquest divendres tenim ja l'última actuació, a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. I també tenim la 12a edició del torneig bàsquet nocturn a Cunit. Arriba aquesta 12a edició aquest dissabte, dia 25 de juliol, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 del matí del diumenge 26 de juliol, al pavelló municipal El Joncs. L'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'Associació de Bàsquet Cunit, organitza aquest acte. I també recordem que tenim una sortida patrimonial titulada Noms i els renoms, que tindrà lloc aquest dissabte, dia 25 de juliol, a 6:45 del vespre, on el punt de trobada serà a la plaça de la Vila. Amb reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I dimarts, dia 11 d'agost, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari que trobareu a la web www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda aquest Pla Alfa actualitzat, on els agents rurals han actualitzat el mapa de Pla Alfa davant l'elevat risc d'incendi forestal a Catalunya. Bona part de l'interior del país es manté a nivells 3 i 4 amb espais naturals on s'han resistit els accessos a les zones en negre per reduir el risc d'incendi. Al Baix Penedès, el nivell de risc és moderat, a nivell 2, però la situació continua requerint la màxima prudència, especialment davant de les altes temperatures i el vent que poden afavorir la propagació del foc. Si aneu al bosc o espais naturals, no feu foc, no llanceu borilles ni deixalles. Eviteu activitats que puguin generar espurnes. En cas de detectar fum o un incendi, truqueu immediatament al 112. és un consell que ens fan també des de Protecció Civil, Agents Rurals, Gencat, Puncat i també des del Consell Comarcal del Baix Penedès. Si marxem en el món del vi al cava, ens recorda que Codorniu anuncia que comprarà un 20% més de raïm per reforçar el seu compromís amb els viticultors. La companyia mantindrà tots els seus acords plurianuals amb més de 200 famílies viticultores i ampliarà a més de 100 viticultors la compra. I no tenim temps per més. Ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més notícies en properes edicions aquest mateix informatiu des de la redacció del ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit i el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara us deixem amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres, dia 22 de juliol de 2026. Serà de temps ennuvolat durant tot el dia, tot i que podria produir-se alguna que altra clariana, i el que la temperatura es mantindrà entre els 31 graus, si fa no fa, durant tot el dia, amb un vent que bufarà de velocitat màxima, 18 km hora, en direcció oest. Pel que fa a la mar, tindrem marejol durant tot el dia. I pel que fa, doncs, a demà dijous, seguirem, doncs, amb el temps ennuvolat, tot i que a mig matí podria, doncs, aclarir-se i sortir el sol, tot i que després tornaria a entrenyinar-se. Les temperatures baixaran una mica i el vent serà força variable, el qual la bufarà, doncs, a una velocitat màxima de 12 km hora. Menys velocitat, però, això sí, en direcció variable. I pels propers dies, començarem el cap de setmana amb sol. Tornarem a gaudir de dies plens i estiuencs, tot i que les temperatures es mantindran entre els 30 i els 31 graus. I amb vent variable, pel qual poder disfrutar també
2: de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
5: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
7: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
9: Soc Toni Camaró i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
8: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no, o no, o no, o no, o no.
2: Sí, més música.
1: Cunit Hits. Quan no hi ha programes, Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
3: Uf, quina calor.
1: Doncs escolta el ventilador.
3: Tots els dies a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
3: Amb Jaume.

0: HRCU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Berruy, te
3: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més al vostre magazín refrescant, estiuenc, com sempre, des de la vostra sintonia, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit, El Ventilador, per fer marxar la calor. Com sempre, des d'ara i fins a 2:15 de migdia, en format magazín, i més endavant en format informatiu, ja gairebé fins a les 3 de la tarda. El qual, com sempre, a partir d'ara, vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció, i com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa. No només als oients, sinó també als coritencs i coritenques, a tota la gent que ens sintonitza i, com no, als turistes que vénen a disfrutar de les nostres platges.
3: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
3: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.cat.
2: I també, doncs, com no, la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, i en agraïment a la vostra participació us en donaré un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals dels nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com també a tota la gent que ens sintonitza per FM, online, i, com no, doncs, també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Anabel Arévalo, a la ONCE, Juan Coma, a la cançó del dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara a passar a la nostra sumari de continguts d'avui dimecres, ja 22 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts i benvingudes a la vostra sintonia. Així comença El Ventilador. Sumari. I començarem, com sempre, fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, i que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també mitjoret abans, que també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador al servei informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també, com no, tindrem la informació meteorològica amb el nostre company, amb en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia, com a la resta de serveis de Rodalies i regionals. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. També, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I esmirarem també quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. També tindrem l'agenda d'actes del nostre municipi, el Sabies Què, i altres continguts que ens ofereix també la xarxa de comunicació local. Com també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 22 de juliol d'altres anys,

Que posa't en contacte amb nosaltres. Nosaltres agafarem l'encàrrec que desitgis, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis, eh? Ja pot ser el pare, la mare, el iaio, la iaia, xato, xata, o el que sigui. I com no, doncs també li posarem tots aquells temes musicals que més us agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes numeret, al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als que, com sempre, saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros i que trobareu aquí a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Fem el nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joyería Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb saca de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars més, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1, del port de Segur de Calafell. I la bodegueta, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopre directe, a l'Adito, de la dirigència. Sí, la dirigència, la que ens ofereix dos vermutacos, també aquí a la plaça Sant Cristòfol, també mateix de l'església, a l'Adito, de la bodegueta. La peixateria Cunit, també cues de rap i ampolla de caldo, al carrer Empar Nadal. I la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Anant de Yoga Studio Cunit, una sessió de ioga o massatge al carrer Major, número 6. I la braseria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones. Aquí a la carretera, entre Cunit i Cubelles, a la C31, amb visita a les seves instal·lacions. Com no, també la carnisseria Jaguara ens ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185, eh? I pollo a la brasa al sol, també un pollastre a la brasa a l'Avinguda del Font número 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I al local social del castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill número 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. I com no, al costat mateix tenim la Penya Bètica, amb aquest sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles té un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, eh? Amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3. La Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35 de l'Arbós. I al Racó Dolç també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Dorada, número 17, a ple Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda de Barcelona, 177. I Dinàmica Grup Atletisme, a la Ronda Ibèrica, número 58 de Vilanova i la Geltrú. 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrània i cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones a la costa mateix de l'estació de Rodalies de Renfe.

a Vilanova i la Geltrú. Tot això amanit amb la millor selecció musical, amb altres sorpreses que ens arriben procedents de la xarxa de comunicació local i, doncs, també amb moltes altres qüestions i, bé, i temes que oferim, com sempre, des del ventilador, el teu magazín estiuenc per fer marxar la calor. Ja ho saps. Busca. Compara. I si trobes algun millor, sintonitza. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home, sí senyor! Tot això ens depara el nostre ventilador.

0: un cop d'ull als diaris.
1: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a desgranar tota l'actualitat d'àmbit general i local, que també reflexen els diversos rotatius del dia, eh? Tant perquè fa referència als serveis, als diaris d'àmbit local com als d'àmbit general, doncs, informacions que reflexen i que abordem avui, doncs, a totes les portades, edicions d'avui dimecres 22 de juliol de 2026. I començarem, com sempre, amb el diari de Tarragona, el que ens ha portat amb el següent titular. Tarragona no vol un mur de 5 metres. Pel que fa a infraestructures, el consistori s'oposa a les pantalles acústiques que proposa Adif a la ciutat. En fotografia de portada tenim els incendis que devoren Castella-La Manxa. El foc de Guadalajara supera les 30.000 hectàrees i obliga a desallotjar a 34 municipis. Pel que fa referència als campions del món, La Roja i Tarragona tenen història. Descobreix els jugadors que coneixen bé les nostres comarques. Pel que fa a societat, tenim la Fundació La Caixa. 1,1 milions per als projectes de Tarragona. I a Reus, a l'aeroport es confirma com la porta d'entrada a la Costa Daurada. A la capçalera tenim Creixell de Festa Major. Des de... demà fins dilluns per Sant Jaume. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara. El que ens ha de portada amb el següent titular referent a la transició energètica. Catalunya punxa amb les renovables i s'allunya dels objectius europeus. Noves ajudes de l'Estat per comprar vehicles elèctrics. L'energia verda baixa en un any un 3,1% pel descens de l'eòlica i la solar, que se situen en el 15,3% del total. El sector i els experts qualifiquen el 2025 d'any molt, molt i molt dolent i denuncien traves a la implementació. En fotografia de portada tenim a Josep Vallverdú. Viscut entre el 1923 i traspassat, ens ha deixat aquest 2026. Mor el tòtem de la literatura infantil i juvenil. Josep Vallverdú, que fa pocs mesos encara va publicar una novel·la titulada El retorn del rovelló, va morir ahir als 103 anys, després d'una prolífica carrera amb més de 200 llibres a les seves dècades, el que també de poesia i de memòries, a la tarda, doncs, i també doncs, va realitzar, a banda, diverses traduccions. Descansi en pau. Però encara tenim més titulars. La Moncloa manté el suport de Zapatero, tot i les acusacions de Julio Martínez. Un terç de la població mundial no es pot pagar una dieta saludable. I la nova llei antitabac prohibeix fumar i vapejar a les terrasses, tot i que encara està pendent d'aprovació. Però encara tenim altres articles, com el de Josep Ramoneda, filòsof, el que declara que és xocant trobar-te en Barcelona plena de rojigualdes, però resulta que Catalunya ha guanyat el Mundial per Espanya. També tenim aquesta Courtney Crutch, Open Market Institute, el que diu que els polítics han d'afrontar l'últim moviment de les grans tecnològiques, l'entrada de la publicitat de vigilància als chatbots. També recorda Pavarotti el 14 de desembre al Palau de la Música, amb entrades ja a la venda. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, doncs el que tenim el següent titular. Els peixos morts que van fer despertar la societat. Mig segle de Salvem el Ter, la històrica manifestació a Torroella de Montgrí contra els abusos ambientals tolerats per l'administració postfranquista. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Irene Casellas. La revolució antitabac, projecte de llei per prohibir fumar en terrasses, platges i altres espais a l'aire lliure. També tenim la crònica d'Òscar Palau. I després de la Roja, arriba la Diada. I pel que fa a la crònica de David Portavella, la via Aldama atrapa Zapatero. Pel que fa a l'esportiu, tenim entrevista a Luca Hoek, el que declara: em poso més nerviós en proves menors que en grans campionats. I tenim altres articles signats, com per exemple el de Jordi Penyella, titulat Torres més altes s'han construït. Imma Merino, el meravellós Messi. Francesc Espiga, Catalunya recuperada. Carla Sabater, calorada de futbol. Núria Storch, o feina o pis. Anna Montraveta, al teatre de l'OTAN. I Pons Feliu, l'eixample, l'exemple americà, perdó, l'exemple americà. Pel que fa a l'entrevista, tenim a Mireia Gull, antropòloga, a la que declara que el turisme vol viure molt les festes de foc del Pirineu. I l'Observatori Municipal, marxem a Sant Feliu de Llobregat, el que es pregunta, Sant Feliu, la polis de Ptolemeu? Tenim entrevistes a Jaume Manyoses, de Tots, i al cap de l'oposició, Joan Calçada. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, anem ara a passar La Vanguardia, el que ens ha de portada amb la sombra de la corrupció. El govern assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero. El soci de l'expresident no aclara que contactes hi van haver per aconseguir el rescat plus ultra. En fotografia, a la banda superior dreta de portada, tenim a Julio Martínez, en el dia d'ahir. I una altra fotografia, el que tenim prohibit fumar a menors i en terrasses. El Consell de Ministres ha agreujat, doncs, i aprovar ahir un projecte de llei que prohibeix fumar o vapejar els menors sota multa de 200 euros. Si el Congrés dels Diputats ratifica la nova llei, també estarà prohibit fumar en terrasses de bars, platges, piscines o recintes exteriors on hi hagi espectacles públics. A la fotografia, una usuària fumant ahir a la piscina de Can Dragó de Barcelona. Però encara tenim més titulars. A Barcelona, l'incivisme causa un foc en els búnquers del Carmel. I doble accés. El Palau de la Música tindrà entrada per Via Laietana. També tenim a Puigdemont que denuncia a Espanya per la negativa d'aplicar la llei d'amnistia. L'expresident acull a Brussel·les després del rebuig del Tribunal de Comptes. I Trump prepara una onada d'arancels que pugui afectar 60 països. Washington sorteja el veto judicial amb una llei sobre el treball forçós. També tenim un incendi de Guadalajara que crema el 25% del parc natural de Sierra Norte. I des d'ahir, els gossos de menys de 40 quilos poden viatjar a l'AVE. Pel que fa al periòdico de Catalunya, tenim el govern que refuta la versió de Julito i el Partit Popular apunta Sánchez. L'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra. L'empresari corrobora davant del jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia i es defineix com el missatger dels negocis de l'expresident. En fotografia de portada, tothom estima Ferran. El Barça busca la renovació del golejador a la final del Mundial davant de l'interès del Paris Saint-Germain de Luis Enrique per contractar-lo. I també tenim la terapeuta dels Andic que va encarregar una ruta extrema per Collbató per la teràpia de confrontació de Jonathan. Més titulars, licitació pública. Veolia guanya posicions per adjudicar-se al contracte de l'aigua de l'àrea de Barcelona. Pel que fa al cessament d'activitat, Malià, Barceló i Iberostar abandonen Cuba després de les sancions de Trump. I violència masclista. Tres dones moren assassinades a Espanya en només 24 hores. També tenim projecte. La llei antitabac inclou multes de fins a 600 euros pels menors que fumin. I acabem amb El País. La llei del tabac vetarà fumar als menors i en platges i terrasses. El projecte de sanitat endureix la lluita contra el tabaquisme juvenil amb multes de 200 euros als pares. El sector i l'hostaleria critiquen el text que hauria de recabar suports al Parlament. A més, tenim 3 feminicidis per violència masclista en 24 hores. I en fotografia de portada, Julio Martínez ahir davant de prestar declaració a l'Audiència Nacional. El govern dona suport a Zapatero, tot i les declaracions de Julio Martínez. El jutge considera l'amic de l'expresident com un correveidile. Directius de Plus Ultra validen missatges que Zapatero vol anul·lar. A més, França, primer país que prohibeix les xarxes socials a menors de 15 anys a la Unió Europea. El Tribunal Penal Internacional es prepara davant la setge de Trump. Mesura completa la seva sortida de Cuba i Malia, doncs, també ho realitza, cancel·lant tots els seus contractes. I pel que fa al Mundial 2026, la Roja mou el preu interior brut, però només a curt plaç. Per últim, marxem en gastronomia. El triomf a foc lent de la pizza napolitana. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que es van actualitzant de tot el que passa hora a hora, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. I en la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, creador del mític personatge Rovelló, que ens deixava ahir als 103 anys, Illa li ha dedicat unes paraules al principi d'aquesta sessió de control.
3: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i creu Sant Jordi.
2: I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català, després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, i a la 2 a Cornellà, on hi ha un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Pica Moixons i registren retards a la línia R2 Sud. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamall, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions que van treballar per aturar l'avanç de les flames i en aquests moments hi queden treballant 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
5: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalización de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Loren manda en el salón con 90... Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunill.

0: que se rompió. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit. Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano a 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la Avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. Pub Sammy Scalafell. Más de 50 años a tu servicio. Música pop rock de toda la vida con un ambiente que te lo vas a pasar siempre bien. Pub Sammy Scalafell. Nos encontrarás en la calle Montoriol número 32, en Calafell Playa. Ven y disfruta en Pub Sammy Scalafell.
1: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit.
0: Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga. Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
0: Escolta Radio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. Doncs en aquests moments la nostra línia va doncs, transcorregant la jornada amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que recordem doncs, que aquesta línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia i que també doncs, hem tingut un parell d'incidències a primera hora del matí al qual havia alguna altra demora. Sembla ser doncs, que les demores de 20 minuts de mitjana comencen a remetre doncs, a la infraestructura a la que havia afectat a l'estació del Prat ja resolta. Pel que fa doncs, a la R3 servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà a l'atur de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona a Fabra i Puig i Puigcerdà, l'atur de Querol. També, doncs, pel que fa a la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa, doncs, a Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, circulació interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'una incidència per robatori de coure. Servei de transport alternatiu per carretera. A la R14, circulació també interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'aquesta mateixa incidència. A la R17, també tenim circulació amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació del Prat de Llobregat, ja resolta. Com també afecta a la R15, a la R13, a la R14 i a la R16. I fins aquí, doncs, el que seria l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat.

El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres, dia 22 de juliol de 2026, serà de temps ennuvolat durant tot el dia, tot i que podria produir-se alguna que altra clariana, i el que la temperatura es mantindrà entre els 31 graus, si fa no fa, durant tot el dia, amb un vent que bufarà de velocitat màxima, 18 km hora, en direcció oest. Pel que fa a la mar, tindrem marejol durant tot el dia. I pel que fa, doncs, a demà dijous, seguirem, doncs, amb el temps ennuvolat, tot i que a mig matí podria, doncs, aclarir-se i sortir el sol, tot i que després tornaria a entrenyinar-se. Les temperatures baixaran una mica i el vent serà força variable, el qual la bufarà, doncs, a una velocitat màxima de 12 km hora. Menys velocitat, però, això sí, en direcció variable. I pels propers dies, començarem el cap de setmana amb sol. Tornarem a gaudir de dies plens i estiuencs, tot i que les temperatures es mantindran entre els 30 i els 31 graus. I amb vent variable, per qual poder disfrutar també del cap de setmana. I fins aquí el temps.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, doncs és el torn d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Estem bé, bé, bé. Està sí. Una calor, però bé.
0: Molt bé, doncs, com sempre, amb quina cançó ens refrescarem avui?
1: Doncs amb una cançó que fa estiu, perquè són els Beach Boys.
0: Ah, mítics.
1: I anem a sentir el Surfer Girl, que el dia com avui arribava al número 1 de les llistes.
0: Ui, mira, mira, mira, que bé, que ja se sent, ja se sent, ja. Perfecte, doncs, escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, si Déu vol, ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Patronets, abraçades, adéu-siau.
1: Adéu.

I ara sí, és el moment de començar a repassar doncs, les combinacions guanyadores de la 11. Comencem, doncs, per la Super 11. Una combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 3, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 27, 29, 31, 36, 44, 52, 54, 55, 58, 62, 68, 69 i 82. Anem pel triplex de la 11. El número premiat ha estat el 928. 928. El sorteig midia. La data premiada ha estat la del 19 d'octubre de 2017, amb el 10 de trèvols. La dupla de la 11. El número premiat, el 13. Anem per l'Eurojackpot, on la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 4, 8, 10, 17, 37, amb els sols, el 5 i el 7. Per últim, el cupó diari. El número premiat ha estat el 9.506. 09506 de la sèrie 26. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs a la 11. I informació que ens facilita el nostre company Juan Coma, des de Tarragona. Fins aquí el cuponazo.

L'estat de les platges amb Josep Miró. Pel que fa a l'estat de les dues platges que tenim en el nostre municipi, tant Cunit Ponent com Cunit Llevant, pel que fa al dia d'avui, dimecres 22 de juliol de 2026, serà, doncs, en principi de bandera verda, tot i que no es descarta la groga, tot coincidint amb la velocitat variable del vent, el que podria passar de major de marejol a maró, i el qual, doncs, hem d'estar, com sempre, alertes a les indicacions dels nostres socorristes i també de Protecció Civil. I, com no, us desitgem un feliç bany, com sempre, a les nostres platges de Cunit.

I ara sí, doncs és... És moment ja de repassar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, dia 22 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Serrano Baiget, situada a l'Avinguda Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43. 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Casulleres Romeu, situada al carrer Rin 17-19 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-01-81. Repetim, 977-16-01-81.

0: ¿Sabies que...?
1: El planeta més ventós del sistema solar no és Júpiter, sinó Neptú. Podria semblar lògic pensar que el planeta més proper al Sol o el més gran és el que té vents més intensos. Però això és al contrari. A Neptú s'han mesurat vents que poden superar els 2.000 km/h, més ràpids que la velocitat del so a la Terra. Això és especialment sorprenent perquè Neptú és el planeta més allunyat del Sol. Només rep aproximadament una 900ª part de la llum solar que arriba a la Terra. Tot i aquesta manca d'energia solar, la seva atmosfera és extraordinàriament dinàmica. Els científics creuen que la causa és que Neptú encara conserva molta calor al seu interior. Probablement, restant de la seva formació, fa més de 4.500 milions d'anys. Aquesta energia interna alimenta enormes corrents atmosfèrics que, combinats amb la ràpida rotació del planeta, generen vents d'una intensitat espectacular. Aquestes corrents mouen núvols de metà congelat i creen tempestes gegants que apareixen i desapareixen al llarg dels anys.

0: Εφεμέριδες. I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 22 de juliol d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides, començant per l'any 1203, el que es col·loca la primera pedra de la Seu Vella de Lleida. Seguim al 1209, a Besiers, al Vescomtat de Besiers, amb el saqueig de la ciutat de la, per part dels croats, amb la croada a la Vigesa. I l'any següent, al Vescomtat de Carcassona, fi del setge de Minerva, durant la croada a la Vigesa. També al mateix 1298, a Falkirk, a Escòcia, a la batalla de Falkirk, dins la guerra de la independència escocesa, els arcs llargs d'Eduard I d'Anglaterra derroten les tropes de William Wallace. Amb aquestes notícies comencem a repassar i a viatjar a través del record, a través de les notícies més destacades, a través del temps, també amb les nostres efemèrides, arribant ja, molt i molt endavant, al 1718. A Castella, una reial ordre de Felip IV anul·la la figura dels jurats i nomena regidors com a Castella. I al 1795, a Basilea, Suïssa, signatura del Tractat de Pau entre Espanya i la França revolucionària, dins de la Pau de Basilea, que formaria part del conjunt de tractats que posarien final a la Primera Coalició. Ratificaria l'anterior tractat ratificant que Haití passava a mans franceses i que Espanya reconeixeria la França revolucionària a canvi que aquesta li retornés als territoris ocupats. I seguim avançant, arribant ja al segle XIX, on el 1812, a Arapiles, província de Salamanca, a Castella i Lleó, l'exèrcit anglo-luso espanyol va guanyar, doncs, contra els napoleònics en la batalla de l'Arapiles durant la Guerra del Francès. D'ahir, Arapiles 62. I el 1835, a Reus, al Baix Camp, hi comença una revolta anticlerical que s'estendrà per bona part del Principat. El 1872, a Terrassa, victòria del Sometent, dirigit per Jaume Jové i Marquet i per Valentia a la Gorda i Mas, contra una partida de 600 carlins dirigits per Joan Castells i Rosell durant la Tercera Guerra Carlina. I arribem ja al segle XX, i més concretament a l'any 1919, a Londres, al Regne Unit. Estrena del ballet El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, a l'Alhambra Theatre. Però encara tenim més notícies. El 1921, prop d'Anual, a Marroc, les tropes irregulars d'Abdel el-Krim derroten les tropes colonials espanyoles en el desastre d'Anual de la Guerra del Rif. 10 anys més tard, el 1931, es declara la vaga revolucionària a Andorra. I el 1937, a Mèxic, acull 500 nens espanyols de la guerra. Ja el 1940, Gran Bretanya rebutja una nova oferta de pau a Alemanya. I el 1941, l'emissora Radio España Independiente, la Pirenaica, amb programació en català, comença a emetre des de Moscou. L'any següent, el 1942, comença la deportació de jueus de Varsovia a Treblinka. I el 1944, Bretton Woods, Carol Nou, Hampshire, Estats Units, signatura dels acords de Bretton Woods. Acords econòmics que van permetre de dibuixar les grans línies del sistema financer internacional després de la Segona Guerra Mundial. I amb aquestes que arribem ja al 1966, el que apareix el primer número de la revista Teleestel, primera publicació no eclesiàstica en català després de la Guerra Civil. I arribem a l'any màgic, el 1969. A Madrid, les Corts Espanyoles, a proposta de Francisco Franco, designen a Juan Carlos de Borbón com a cap de l'estat espanyol, a títol de rei i amb el títol provisional de príncep d'Espanya. 30 anys més tard, el 1999, a Pequín, a la Xina, l'organització de la Falun Dafa, també coneguda com a Falun Gong, disciplina espiritual xinesa, és declarada il·legal pel govern xinès. I l'any 2000, a Madrid, el 35è Congrés Federal del PSOE escollia secretari general a José Luis Rodríguez Zapatero. El 2010, el dictamen de la Cort Internacional de Justícia sobre la legalitat de la Declaració Unilateral d'Independència de Kosovo del 2008. I el 2011, tenen lloc dos atemptats a Noruega, un a Oslo i l'altre a la illa d'Utoya. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 22 de juliol d'altres anys. Aquestes han estat, doncs, les nostres efemèrides.
1: Bon dia. Anem a parlar ara de la importància de l'aigua. L'aigua és un dels recursos més importants i imprescindibles per al desenvolupament de qualsevol tipus de vida, motiu pel qual és fonamental protegir la seva utilització i, per tant, el seu correcte ús. No en va, mentre que en determinades zones del nostre planeta hi ha sequera i milions de persones moren per falta d'aigua al món occidental, la disponibilitat d'aigua potable amb prou feines es valora. Per tot això, els nostres hàbits de consum tant

de la concentració de la població mundial, la contaminació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, nació, de les fonts bàsiques d'obtenció i altres factors han provocat que molts experts en la matèria hagin posat el crit al cel com un dels principals focus de preocupació mediambiental. Això s'uneix a la crisi financera que en l'actualitat vivim i a la lluita contra el canvi climàtic, motiu pels quals saber com estalviar aigua no només ens permetrà estalviar uns euros cada mes, sinó a protegir el medi ambient. Però estalviar aigua no vol dir renunciar a la nostra qualitat de vida. Només es tracta de no malbaratar aquest bé tan escàs i imprescindible, aplicant algunes mesures pràctiques que al cap de l'any es noten veritablement. Un estudi d'Ecologistes en Acció, per exemple, va demostrar que una família de 4 membres pot estalviar 40.000 litres anuals d'aigua només instal·lant un interruptor de descàrrega a la cisterna del vàter, i això només és el principi. La regla número 1 és tan senzilla com obrir l'aixeta només quan la necessitem i, és clar, tancar-la sempre que no calgui. Això vol dir, per exemple, no deixar-la rajar mentre escurem els plats, mentre ens ensabonem a la dutxa, mentre ens raspallem les dents o durant el procés d'afaitat. Els qui es deixen endur per la mantra de no tancar-la permeten que al cap de l'any milers i milers de litres d'aigua potable s'escolin de manera irreparable. Cal advertir també dels costums d'algú.

0: Això fa que calgui menys aigua per fer el rentat i que calgui fer menys rentats al cap de la setmana. Per tant, negoci rodó. Igualment, quan comprem un nou electrodomèstic, és important comprovar que compta amb programes especials de baix consum d'aigua. Això pot contribuir a estalviar fins a 135 litres en una sola rentada. Un altre dels llocs per on es perd més aigua és a través del vàter. Tot sovint, la capacitat de les cisternes és excessiva. Moltes vegades no cal deixar anar tota l'aigua, o tanta aigua per netejar la tassa i enviar els residus avall. De manera que una bona idea pot ser reduir el volum hàbil de la cisterna. El més fàcil és posar al seu interior un objecte voluminós. Tot l'espai que ocupi equivaldrà al volum d'aigua que s'estalvia cada cop que es reomple el depòsit. Una altra opció pràctica per evitar que l'aigua potable es perdi inútilment pel forat del vàter són els interruptors de doble descàrrega. Ens permeten decidir, segons els casos, si és necessari buidar tot el depòsit, però ho hem deixat en només una petita part de l'aigua acumulada. Finalment, una tercera opció és estalviar aigua. El vàter és anar acumulant l'aigua que utilitzem en altres funcions de la vida quotidiana i que encara pot tenir un darrer ús, per exemple, la que queda al fons de la galleta de fregar. També un altre consell, millor dutxar-se. Com és ben sabut, es gasta molta menys aigua en dutxar-se que no pas en prendre un bany. El volum d'aigua que cal per omplir una banyera és molt superior al que es necessita per rentar-se sota la dutxa, de manera que aquest darrer mètode és el més recomanat per als estalviadors. Així i tot, també hi ha maneres per estalviar encara més aigua quan prenem una dutxa convencional. Uns mecanismes interessants són els airejadors de dutxa que barregen aire amb aigua per augmentar la potència de sortida sense que se'n dispari el consum. La reducció pot arribar al 50%. I un doble circuit, un mètode força més sofisticat per estalviar aigua, consisteix en tenir la llar preparada amb un doble circuit. Això permet disposar d'aigua corrent potable per a aquelles funcions en què és imprescindible, com per exemple per cuinar o per rentar-se les dents. Un segon circuit, en canvi, permet reaprofitar aquesta aigua en altres usos, com per exemple per omplir la cisterna del lavabo. En alguns casos, l'aigua que alimenta aquest segon circuit pot provenir d'un depòsit on es reculli la pluja, en lloc de deixar que es perdi per al canal. En aquest cas, aquesta aigua també és vàlida per a més funcions, com per exemple per regar les plantes del jardí. I com no evitar els degotejos, que poden arribar a consumir entre 50 i 100 litres al mes. A més, no rentis el cotxe a mà. Tracta sempre d'utilitzar les estacions de rentat del cotxe, que encara que puguin costar una mica de diners, són molt més eficients en consumir 40 litres d'aigua enfront dels aproximadament 500 litres del rentat manual. I fins aquí aquests consells pràctics per estalviar una mica d'aigua.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
3: ¿Y qué le voy a...?
2: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit.

0: No Diario, Cuina Casudona, especialistas en casutadas de anomalació d'origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit.
1: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. El Santoral i Aniversaris.
2: I ara sí, és el moment de començar, doncs, de repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xatas, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on ens facilita els sants a destacar i a felicitar, i com no, doncs, també aprofitem la brillantesa per realitzar tots els encàrrecs que desitgeu, eh? Si voleu fer felicitacions, dedicatòries, homenatges, recordatoris, agraïments, bromes telefòniques, el que faci falta. Nosaltres ho farem, eh? Us posarem aquells temes musicals que més us agradin i a sobre us en doneu numeret, al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix i producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Russa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sam Iscalafell, els talls de cabell i pentinats de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la braceria hípica de Cubelles, mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguarà, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, també el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nenà, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Benaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bèfica de Comarruga, la pizzeria La Góndola de Cubelles, aquest sopar per dues persones de dijous a diumenge. També tenim l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre, les patates al caliu, ampolla de vi, paia i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós, com no, també la beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres del Racó Dolç, l'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, el menú per dues persones de l'Hotel Àdia i l'entrada, doncs, per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! Sí, senyor! I doncs, a les 6, sense més preàmbuls, anem, doncs, a repassar el nostre santoral del dia. Volem felicitar Santa Anna Wang, Anastasio, Adon, Cirilo, Guaiteri, Sant Hilari, Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, qui no se l'acabi, Sant Jerònim, Maria Wang, Magdalena, Menelao, Usen, Pancari, Plató, Salvià, Síntica, Síntiques, Teòfil i Vendregícil. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, eh? Com també, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, clar que sí! A destacar, Selena Gómez, que en fa 34. És una dels grans ídols de la música a tot el món i també coneguda com la reina d'Instagram. A més de la seva coneguda carrera com a artista, Selena Gómez és també ambaixadora d'UNICEF, eh? Sí, senyor. Selena Mary Gómez va néixer a tal dia com avui de l'any 1992 a Grand Prairie, a Texas. Famosa actriu i cantant nord-americana, va començar a ser coneguda per la seva sèrie a Disney. Des de llavors és un dels icones juvenils més populars del món. Va començar a cantar el 2008 quan va gravar Cruella de Vil, la seva primera pel·lícula en el cinema, que va arribar el 2012 amb Ramona and the Besos, i ha publicat 3 àlbums d'estudi: Stars Dance, el 2013, Revival, el 2015, i Rar, el 2020. Com a curiositats, el nom de Selena fou idea de la seva mare en homenatge a la cantant Selena Quintanilla Pérez. Selena és un nom grec del significat lluna. Selena té la seva pròpia línia de...

arroba dreamofloud i un perfum amb el seu mateix nom. Li agraden molt els tatuatges i se n'ha posat set. Diu que Britney Spears i Bruno Mars són una de les seves grans inspiracions per ella. I a les xarxes socials, ella mateixa interacciona amb els seus fans. És una de les claus de la seva popularitat. És una gran amant dels animals i ha col·laborat amb moltes associacions de protecció. Les frases més cèlebres són: puedes intentar olvidar a alguien, pero el amor siempre recuerda. Si te interesa lo que la gente diga de ti, nunca harás felices a todos. Me encanta que jueguen con mis cabellos si estoy triste. No me arrepiento de ninguna decisión que tomé en mi vida, porque con cada decisión que he hecho, he aprendido nuevas cosas. Doncs bé, aquestes són les frases més cèlebres de Selena Gomez, a la que avui és el seu aniversari, en fa 34, i ben posats, eh? Doncs escolta'm, moltíssimes felicitats, eh? I escoltem aquest tema musical, el qual doncs aprofitarem també per donar numerets, eh? Doncs, i sonen d'aquesta manera. Ai, ai, ai, a veure si és així. Ara, molt bé. Aprofitem per donar numeret, atenció, eh? Amb el 196 en Cana, Arcilaga, 197 Juan Pablo Rodríguez, 198 Elio Vives, amb el 199 en Cana, en la B, 200...

205, Sílvia Capdevila. 206, Joan Martínez. 207, Susana Flores. 208, Àngels Lorca. 209, Maria Madrid. I amb el 210, Remy Camps. 9 minuts i seran ja les 12 de migdia des de la vostra sintonia a Ràdio.

recorda, aquella música no en fem, però si en posem a través de la vostra sintonia aquí al ventilador, el programa refrescant d'aquest estiu per fer marxar la calor. Temes com aquest o amb aquesta altra, doncs a seguir demanant aquí al telèfon de la ràdio, el 977-7749-18, el telèfon del directe de Ràdio Cunit, eh? Sí, senyor, per la teva participació. A live! Audio Boy! Novetat d'aquesta setmana. Som-hi!

Amb aquests temes musicals aprofitarem també per donar numerets a la nostra audiència. Amb el 211, Montse Bosch, 212, Anabel González, amb el 213, Yoleni Tuarte. Amb el 214, Gemma García, 215, Meritxell Artau. 216, Mireia Llera, 217, Anita Moll, 218, Teresa Rodríguez. I amb el 219, Marta Mataró, eh? I ens arriba un altre tema al qual aprofitarem també per donar numerets. Atenció, amb el 200... amb el 220... Laia Vilassar, 221, Mireia Vergés, 222, Marta Sánchez, 223, Núria Ruiz, 224, Abril Llull, i amb el 225, Alicia Santacruz. El tema que s'ha posat de moda, doncs, en aquest Mundial de Futbol, eh? Vinga, va, doncs, a veure si el podem escoltar ràpidament per tots vosaltres. Ai, ai, ai, que s'ha calat, què ha passat aquí? Vinga, doncs, ràpid, ràpid, desperta, ja sona d'aquesta manera? No sona d'aquesta manera? Sí, no, sí, no. Bé, bé, bé, sembla ser que ha tornat a marxar la xarxa, o no? A veure si ara ja podem, doncs, oferir-vos aquest tema musical. Ara sí!

I què fue? Tema, doncs, que també s'ha posat de moda, com també aquesta altra que ara ens arriba ja per tots vosaltres i que segur que recordareu i que us remuntarà cap als anys 90. Amb aquest tema de Gala, Free From Desire 2026, el que aprofitarem també per donar numeret, atenció, amb el 226, Eva Carutjova, 227, Lluïsa Tomar, 228, Paula Porto, 229, Estefania González, 230, Mònica García i 231, Sílvia Calafell. Ahí va, doncs, aquest tema musical, al qual arribarem al punt horari de les 12 de migdia, aquí, a Ràdio Cunit.

0: xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. L'escoltem.
1: El govern parla a través de la seva acció i dels seus resultats. Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement, des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Mire, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns quan governaven, ara es queixen molt, però no la van reformar.
0: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, a l'A2 al Bruc i també a l'A2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a la Sagrera. I també encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I encara hi ha retards també a la línia R2 Sud. I l'Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar les peces del nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous, entre les sortides 5, la de Vall d'Hebron, i la 6 de Vallcarca. I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català, després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades.
2: Notícies en xarxa. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
3: Por si el tiempo me arrastra.
4: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits al vostre gust. La Bodegueta.
5: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudana, especialistas en casutadas, denominació d'origen, IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia.

I avui, com he dit fa uns segons, començarem amb les parts del cos. La primera paraula és cap, que en anglès es diu head. Cap, head. Repeat after me, head. Braç és arm. Braç, arm. Repeat after me, arm. Ull, en anglès, o ulls, és eye. I el plural és eyes. Repeat after me, eyes. La cella es diu eyebrow. Repeat after me, eyebrow. La cama és leg. Cama, leg. Repeat after me, leg. La panxa es diu belly. Belly, panxa. Repeat after me, belly. La part del pit es diu breast. Repeat after me, breast. El colze es diu elbow. Colze, elbow. Repeat after me, elbow. El genoll es diu knee. Genoll, knee. Repeat after me, knee. Els dits dels peus es diuen toes.

El polze, el dit polze, es diu thumb. Thumbs up és polzes amunt. Repeat after me. Thumb. La mà es diu hand. Mà, hand. Els cabells es diuen hair. Cabells, hair. Repeat after me. Hair. El coll es diu neck. Neck, coll. Repeat after me. Neck. Els llavis es diuen lips. Llavis, lips. Repeat after me. Lips. La boca es diu mouth. Boca, mouth. Repeat after me. Mouth. Les dents en singular és tooth i en plural teeth. Dents, teeth. Repeat after me. Teeth. El nas es diu nose. Nas, nose. Repeat after me. Nose. L'orella és ear. Ear, orella. Repeat after me. Ear. L'esquena es diu back. Esquena, back. Repeat after me. Back. El front es diu forehead. Forehead, front. Repeat after me. Forehead. Les pestanyes són eyelashes. Pestanyes, eyelashes. Repeat after me. Eyelashes. La llengua es diu tongue. Llengua, tongue. Repeat after me. Tongue. El cor es diu heart. Cor, heart. Repeat after me. Heart. Els músculs es diuen muscles. Músculs, muscles. Músculs, muscles. Repeat after me. Muscles. No ho he dit abans perquè també se m'ha oblidat, però els dits es diuen fingers. Fingers, dits. Dits, fingers. Repeat after me. Fingers. I ara també he portat algunes frases fetes on hi ha parts del cos. La primera és to know something by heart. To know something by heart, que és saber-se alguna cosa de memòria, saber-s'ho del cor. La segona frase és to follow your nose. To follow your nose, que literalment vol dir seguir el teu nas, però significa seguir els teus instints. A pain in the neck és com l'expressió catalana un gra al cul, alguna cosa que et molesta una mica. A pain in the neck, un dolor al coll. També hi ha una frase molt curiosa que es diu a skeleton in the closet, que és un esquelet a l'armari, que vol dir que guardes un secret. A weight of your shoulders, que literalment és un pes fora de les teves espatlles, és treure's un pes de sobre. L'expressió taló d'Aquiles també es diu igual en anglès, no? Que és Achilles heel, heel és taló. Bite your tongue és mossegar-se la llengua, té el mateix sentit que en català. Break your heart, trencar-se el cor, també. I lend someone a hand, que és donar-li un cop de mà a algú, que literalment vol dir donar-li la mà a algú, la teva, deixar-li la teva mà a algú. L'última és let your hair down, que és deixa't anar els cabells, que és com l'expressió en castellà desmelenar-se en castellà. La setmana passada vam veure el pas simple amb els verbs regulars. Aquest cop veurem alguns verbs irregulars.

Automàticament no canvia res, és a dir, la forma afirmativa és amb ED i amb els verbs irregulars és amb el temps irregular. És a dir, si teniu algun diccionari anglès, al final de la pàgina o al mig, depèn del diccionari, hi ha una llista amb tots els verbs irregulars. La resta, excepte del verb to be, que després ho veurem, no canvia. Aquí teniu doncs com es conjuguen alguns dels verbs irregulars més importants. Per exemple, el verb to be en passat és was o were. El become, que vol dir esdevenir, és became. Començar, begin, began. Bite, beat. Break, broke. Bring, portar. Brought, portava. Build, construir, built, construïa. Burn, cremar, burnt o burned. Regular, cremava. Buy, comprar, és bought, comprava. Can, poder amb could, podia. Catch, agafar, caught, agafava. Choose, escollir, chose. Come, venir, came. Cost, costar, és cost. Cut, tallar, és igual, cut. Deal, tractar, és dealt. Dig, excavar, és dug. Do, did. Draw, drew, dibuixar. Dream, dreamt, somiava. Drink, beure, és drunk. Drive, conduir, és drove. Eat, ate, menjar. Fall, fell, caure. Feel, felt, sentir. Find, found, trobar. Fly, fliu, volar. Forget, forgot, oblidar. Get, got, tenir o obtenir. Give, gave, donar. Go, went, anar. Grow, grew, que és créixer. Have, tenir, had. Hear, sentir, heard. Hide, amagar, hid. Hold, que és sostenir o aguantar, és held. Know, que saber, és new. Leave, que és marxar o deixar, left. Meet, que és trobar-se, met. Put, que és posar, es queda igual. Read, és read, però s'escriu igual. R-E-A-D, read, read, llegir. Run, corre, run, home. Say, di, set. See, veure, sou. Sell, vendre, sold. Sleep, slept. Sit, seure, sat. Spend, gastar, spent. Swim, nadar, swam. Take, agafar, took. Teach, que és ensenyar, tot. Tell, told. Entendre, que és understand, understood. I write, wrote. It's supercalifragilisticexpialidocious.

ha arribat el moment de que practiquem una mica els exercicis, així doncs que take your pen, open your notebook and let's practice. El primer exercici serà posar els verbs en la forma correcta del past simple. Per exemple, la primera frase: l'any passat vaig estar les meves vacances a Irlanda. Last year, amb el verb spend, my holidays in Ireland. Heu de posar el verb spend en la forma correcta del simple past. Last year, I spent, amb T, molt bé, com he dit abans, my holiday in Ireland. Repeteixo. Last year, I spent my holiday in Ireland. L'any passat vaig passar les meves vacances a Irlanda. La segona frase, it, amb el verb be, great. Seria genial. It va ser genial. It. Molt bé, és was. It was great. La tercera frase, vaig viatjar amb cotxe amb dos amics meus i vam visitar un munt de llocs interessants. I, amb el verb travel, around by car, with two friends and we, verb visit, lots of interesting places. La frase quedaria, I traveled around by car with two friends and we visited lots of interesting places. Tant travel com visit són verbs irregulars i es conjuguen afegint-li un ed al final. La quarta frase és, els vespres normalment anem al pub. In the evenings, we usually, hem de posar correctament el verb go to a pub. La frase quedaria, in the evenings, we usually went to a pub. Went és el past simple del verb go. One night we even learned some Irish dances. Una nit fins i tot vam aprendre danses islandeses. Hem de posar el verb learn en passat. Correcte. One night we even learned, amb T, some Irish dances. Una nit fins i tot vam aprendre danses irlandeses. Learned és la forma passada del verb learn. Vam tenir molta sort amb el temps. We be very lucky with the weather. Hem de posar correctament el verb be. We were very lucky with the weather. Was i were són les formes passades del verb to be. No va ploure gens. And it not rain a lot. Hem de posar correctament la forma verbal not rain. Exacte. La forma correcta és didn't rain. Recordem que la forma negativa es fa amb l'auxiliar do en passat i el verb en infinitiu. Per això la frase queda it didn't rain a lot. Però vam veure alguns arcs de Sant Martí. But we see, hem de posar el verb see en passat, some beautiful rainbows. La frase quedaria but we saw some beautiful rainbows. Saw és el passat de la forma see. I per últim, la frase on vas passar les vacances? Where spent you your last holidays? Hem de posar correctament la pregunta amb you i amb el verb spend.

En el següent exercici hem de completar les frases en passat simple. La primera frase que tenim en afirmatiu: ell va escriure un llibre. He wrote a book. Com la faríeu en negativa? Exacte, he didn't write the book. Recordem, com he dit abans, que la forma negativa es fa amb el do en passat i en negatiu, didn't i el verb en infinitiu. He didn't write a book. Com faríeu la forma interrogativa d'aquesta frase? Efectivament, did he write a book? En la següent frase tenim la forma negativa: he did not sing. Ell no va cantar una cançó. Com faríeu la forma afirmativa? He sang. Recordem que sang és la forma passada del verb sing, que és cantar. Com faríeu ara la forma interrogativa d'aquesta frase? Did he sing? L'última frase tenim la forma interrogativa de la frase: was she pretty? Ella era bonica? Com faríeu la forma afirmativa? Efectivament, she was pretty. Com faríeu ara la forma negativa? She wasn't pretty. Recordem que el verb to be es conjuga en passat de manera diferent. Tenim la forma was per les terceres persones del singular i la forma were per la quarta. Quan conjuguem el verb to be necessitem l'auxiliar do. En el següent exercici hem de posar les següents frases en passat simple. La primera és: ens vam mudar a una casa nova. We move to a new house. Com la posaríeu en past simple? Efectivament, we moved, regular verb, to a new house. We moved to a new house. La segona frase: they bring a sandwich. Com la posaríeu en past simple? They brought a sandwich. Hem vist que el passat de la forma bring és brought. He doesn't do the homework. Com faríeu la següent frase? He didn't do the homework. Ell no va fer els deures. La propera frase: ells venen cotxes. They sell cars. Com la diríeu en past simple? They sold cars. Ells venien cotxes. They sold cars. La següent frase: ell visita els seus amics. Does he visit his friends? Com la faríeu en past simple?

I després d'haver fet tant exercicis de gramàtica, ara anem a la nostra secció de False Friends. Avui en portem dos més. El primer és Commodity, que òbviament el contrari del que pugui semblar no vol dir comoditat, sinó que vol dir producte. Commodity vol dir producte. Si volguéssim dir producte, si volguéssim dir comoditat en anglès, diríem comfort. Commodity, producte. Comfort, comoditat. Compliment s'assembla al català de compliment, però no s'ha de confondre amb complement. Compliment és un compliment i un complement és un accessory. Compliment, compliment o piropo, i compliment, accessori.

0: bé, doncs ja tornem a estar aquí com cada setmana, sol d'hivern, amb Toni Camaro, avui molt ben acompanyat, i a més, li canviem el nom, veritat?
1: Perfecte, Gemma, ja ho has vist. Com es dirà avui?
0: Docs d'hivern.
1: Docs d'hivern.
0: Oh, sí senyor! Déu-n'hi-do, l'ha anat bé la setmana o no?
1: Sí, sí, bueno, la setmana molt bé. A condicions d'un cas no hem tingut eventos ni coses d'aquestes, perquè saps que el futbol ha acaparat tota l'atenció de la setmana.
0: Sí, senyor.
1: Pues, bueno, doncs, a part d'això, pues, les xarxes tanca cremen perquè ja arriba l'estiu. I hi ha molta gent, saps que hi ha un follon d'animalistes, no animalistes, sembla que tothom estigui en contra i que bueno, amb els drets dels gossos, que s'hi poden anar a la platja, que s'hi poden anar al restaurant. Jo particularment, no sé, no baixo ni jo a la platja amb els turistes que hi ha, i de tot, no crec que si tingués un gos li vingués de gust anar a les 12 del matí allà veient gent jugant a les pales,
0: per exemple,
1: i després anar a fer unes tapes al restaurant. Però bueno, amb la polèmica aquesta, pues, què fa el Camaro? Dic, hòstia, pues truca a la persona que coneixes que més en sap de gossos.
0: Molt bé.
1: I aquí la tenim, Mireia Mañé.
0: Benvinguda.
2: Gràcies, Jaume. Gràcies,
1: doncs Toni. Aquest programa Docs d'hivern, la Docs ve de gossos, i aquí tenim la Mireia. La Mireia té una llarga experiència, és adiestradora canina, instructora, extra qualificada per la Policia Nacional, la Reial Societat Canina Catalana, especialitat de seguretat, K9, que són els gossos aquests que detecten explosius, que detecten drogues, també en obediència, tècniques de defensa personal controlada, narcòtics. Vamos, tenim aquí la pata negra de los perros.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Luxe avui, eh? Una professional amb cara i ulls. I bueno, Mireia, què nos cuentes? Què tal?
2: Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-me. Ja feia temps que parlàvem del tema, Toni, i fins ara doncs no s'havia donat. I llavors, bueno, jo et volia dir una coseta, perquè, bueno, ja que tu, aprofitant que ets un rockero dels de sempre, tu saps que hi ha una relació molt estreta entre el rock i els gossos?
1: Oh, cuéntame.
2: És realment...
1: Perros rockeros? Joder.
2: No, realment és sorprenent que el fet de grans estrelles han tingut animals de companyia i els han dedicat cançons. Entre ells podem trobar, per exemple, Home Dog, d'Elvis Presley, o Black Dog, de Led Zeppelin, Martha, My Dear, dels Beatles, o Siamus, del Pink Floyd. Bueno, al llarg de la història hem vist temes de famosos en rock que han anat dedicant les cançons en honor als seus canins. Segons estudis científics sobre el benestar animal, en refugis, els gossos expostos a rock and roll suau mostren una reducció notable en els seus nivells d'estrès i reflexen una major tranquil·litat i també facilitat a l'hora de cuidar-los i tractar-los.
1: Molt bé, doncs home, capta, poder aquesta gent, en comptes de portar els gossos a la platja i al restaurant, els hi podíem posar una mica més de rock and roll i, bueno, de tipus rock and roll suau, tipus de Camarada de Mi, balades, llistems i AOR i una mica d'això, de hard rock.
0: Déu-n'hi-do.
2: És independent, eh? Una cosa és la platja, l'altra cosa és la música.
1: Bueno, els rockeros tampoc som gaire de platja. Jo soc més de platja, d'ara ja tarda nit, que no allà al migdia jugant les pales, no? Però, bueno, i, bueno, pues, també... De fet, ja que tinc aquí, bueno, una pregunta una mica així, bueno, em toca una mica rockero. Mireia, estamos amariconando los perros, bueno, tampoc et passis, però vull dir, estem educant, no sé, estem traient la personalitat canina.
0: Humanitzant massa.
1: Humanitzant.
2: Sí, el problema és aquest, que estan els gossos estan perdent la seva essència. El gos no deixa de ser un animal salvatge, ve de l'opus, ve de llop. Què passa? Que a l'actualitat molta gent doncs, està intentant tractar els gossos com a fills. Jo, personalment, sóc una persona que estimo els animals, m'encanten, però sóc conscient que hem de diferenciar el que és un gos i el que és una persona. Està molt bé educar, tenir unes pautes amb ells, però no els hem d'humanitzar, perquè si no, al final, en comptes de fer-li un bé, li estem fent un mal a l'animal. Després venen els problemes de reacció, de celos, de pors, inseguretats... I tot això, el problema no és el gos, és el seu propietari. Llavors, en primer lloc, hem de treballar... La persona ha d'estar bé, ha d'estar en unes bones condicions abans de tenir un gos, perquè si no, després venen problemes secundaris.
1: Vale, perquè jo vaig a vegades que també veus bueno, programes d'aquests, que és que no puedo con el perro i tal, i suposo que també ve, tot ve d'aquest tema, de que no l'han educat com a gos, no sap la seva posició dins de la manada, no? Suposo. I llavors, pues això que jo crec que sobre, no sé, el propietari i propietària, diu, és que ho estic passant fatal, però jo crec que el gos també ho passa malament, no? Ho està passant de pena, perquè no sap qui és, no?
2: Clar, és evident. A veure, si tu no tens un gos amb un cert comportament dins del que s'entén un gos normal, o sigui, si tens un gos que t'està donant problemes i tu no els gestiones o no els treballes, no els portes a un centre d'ensinistrament o agafes una educadora que t'ajudi, el gos, evidentment, ho passa malament i tu ho passes malament.
1: Uh-huh.
2: Llavors, bueno, això és com tot. El que té un nen pues, l'ha de portar a l'escola perquè aprengui, i un gos tampoc neix ensenyat. El gos sí que té uns instints i has de respectar els seus instints, però quan veus que hi ha algú que surt de lo normal, s'ha de buscar la causa, sempre hi ha una causa.
1: Uh-huh. I si el gos ja té una edat adulta, això es pot corregir in situ, el gos ha de marxar de la casa i anar a un centre, és que jo no tinc ni idea, i a mi ens ho pots aclarir una mica.
2: Bueno, en el món caní sempre està el depende. Uh-huh. Cada gos és un món, cada cas és diferent. Llavors, no es poden treballar tots els casos iguals. Hi ha gossos amb reactivitat que, a lo millor, en una, dues, tres sessions, el gos torna al seu estat.
1: Uh-huh.
2: Però hi ha gossos que, a lo millor, per molt que els treballis, no ho aconseguiràs. Sí que és veritat que, evidentment, quan més adults es fan, més costa. Però uh-huh. també és veritat que, a partir de certa edat, el gos es torna bastant més sumís. No és el mateix un gos adolescent, uh-huh. que seria un gos d'entre 3-5 anys, que ja a partir dels 7.
1: Vale. O sigui, adolescent també és més nerviós? O...
2: Clar, això és com els joves. Eh? Els uh-huh. gossos adolescents estan amb les hormones disparades. Uh-huh. Llavors és el moment de treballar-los, perquè si no això pot anar més.
1: Vale. Saps, de posar límits també, no? Suposo.
2: Uh-huh. Correcte.
1: I això de començament, de ben petit, no?
2: Bueno, ja de cadell, a veure, això des de petitets, nosaltres que hem treballat amb camades, ràpid veus un gos, doncs, l'instint que tindrà, si és un gos pues, que serà més actiu o serà més tranquil. Per exemple, hi ha molts problemes de gent que va buscar un gos i veuen aquell gos que és super simpàtic, que mira, que ha venido enseguida hacia mí, que yo me quedo con este, que me ha escogido...
1: Uh-huh.
2: Però després aquest gos, a la llarga, el tornen a una protectora perquè diuen és que és hiperactivo, és que és nervioso, és que no lo puedo controlar. Clar, però és que al principi és molt graciós.
1: Mm-hmm.
2: Llavors ja l'altra part de gossets, pues, que potser són més tímids, més introvertits. Aquest és el gos ideal per tenir en un pis, perquè mm-hmm. clar, si la teva idea és tenir un gos en un pis, no pots agafar un gos d'energia, o com ara que està de moda agafar border collies o malinois, que són gossos de treball i estan aportant molts problemes i hi ha molts casos d'abandonament i és una llàstima.
1: És que, clar, també estem en una època de l'any que, tristament, la gent, ho veig a les xarxes, se regala perro, no sé què, no sé quant, a l'estiu la gent és quan has de fer una mica també dels gossos, no? Perquè, no sé si per vacances, perquè tenen un morro que se'l tapitxen, o no sé per què, però també és una època complicada, no?, pels gossos.
2: Bueno, de fet, l'ésser humà i jo m'incluyo perquè soy ésser humà, som molt egoistes, llavors només mirem per nosaltres i ens oblidem de que els gossos són éssers vius, que són part de la família, i en molts casos a la gent pues, arriba a l'estiu, venen vacances, o econòmicament ja no poden, o pues, el que sigui l'excusa, perquè moltes vegades són excuses sense fundament, el que passa que bueno, jo no sóc qui per jutjar, però sí és veritat que abandonen i abandonen en exceso. I molts casos es podrien evitar l'abandono si abans d'agafar el gos s'asseguressin i s'assessoressin bé, sobretot que tinguessin molt clar quin tipus de gos és el que necessiten. Uh-huh. Perquè, clar, el que no pot ser, hi ha gent que s'enamora del pastor alemán, perquè de cada llet és una bola de pèl, super mono, és un gos molt noble, però què passa? El pastor alemán és un gos gros. Clar, un pastor alemán gros en un pis, pues, no és el lloc ideal, a no ser que tinguis temps, ja el puguis treure, o que tinguis un pati. Però, clar, hi ha molts casos que la gent realment adapta, o sigui, es fa amb gossos que no s'adapten després en el seu espai o en la seva família o en el seu entorn.
1: I llavors, abans d'adoptar o de comprar un gos, quines preguntes s'ha de fer una persona? Abans de res?
2: Bueno, bona pregunta. Jo això ara avui no l'he portat, però tinc un qüestionari.
1: És que sí, això, d'això volia parlar també, perquè veia així que havies escrit uns articles en una revista, que la veritat és que em van encantar, fets des del cor, molt ben explicats, i si tenim espai més endavant per continuar amb aquesta secció, m'encantaria doncs, fer cada programa d'un d'aquests articles i continuar la progressió, en parlarem. I, però, bueno, ja m'he perdut una mica. I això, les preguntes que s'ha de fer algú abans de... Clar, perquè igual dius, ai, que bonic, m'encantaria tenir més o menys el test, quin seria així per sobre, que preguntes que t'has de fer?
2: Bueno, les més bàsiques, uh-huh. Parlarem de les més bàsiques perquè al final és el que realment importa, no? És molt important el temps que disposes, que uh-huh. disposes, perquè clar, si estàs treballant fora tot el dia o tens un viatge, hi ha una feina que et suposa viatjar constantment o tens família numerosa o tens persones grans a casa o, clar, hi ha coses que són bàsiques. Si vols un gos, has de saber que haurà d'estar, o sigui, hauràs d'estar tu per ell uh-huh. i hauràs de tenir temps per poder-lo treure, per poder-lo passejar, per evitar doncs, que després...

0: mitjà de 13-14 anys, i després els grossos pues, depèn. Hi ha gossets que amb 10-12 anys ja estan, que s'acaba, perquè tenen una vida molt més curta.
1: Vale. I també, per exemple, una parella que adopta un gos o el que sigui, i aquesta parella, no sé, en 1 o 2 anys, es queda embarassada i tenen un fill. Tu què faries amb el gos i el fill? Perquè a vegades hi ha gelos, hi ha coses d'aquestes. Quina és, no sé si hi ha algun truc màgic o jo què sé?
0: Bueno, d'entrada, els gossos, clar, no deixen de ser una espècie de manada. Llavors, ells, vulguis o no, sempre tenen un líder. El líder serà el seu amo o la seva mestressa, en aquest cas, un dels dos. En el moment en què ve un altre ésser viu, que és un bebè, l'accepta la manada, evidentment, perquè és una criatura, o sigui, per ell és un cadell. Però hem de tenir sempre en compte que el gos estarà per sobre del nen fins als 12-13 anys. Això què vol dir? Que s'ha de vigilar molt, que hi ha molta gent que no té clar el concepte de que, bueno, els hi fa molta gràcia, no, igual que el nen juga amb el gosset i jiji, jajaja, i després venen les mossegades. Clar, el gos té dents, no és que vulgui mossegar, és que té unes dents que són com a claus. Llavors, la pell d'un nen és molt fina, llavors és molt fàcil que hi pugui haver una mossegada. Llavors, aquí el principal és responsabilitat. O sigui, la paraula responsabilitat en majúscules. Mai deixar un gos amb una criatura sols, sempre tenint en compte pues, que el gos el protegirà, sí, però que sense voler li pot fer mal. Perquè un gos, no sé que sigui considerat agressiu, que tampoc crec en l'agressivitat dels gossos, perquè si tu has tingut un gos tota la vida, no té que ser agressiu. Sí que hi pot entrar la part de gelos, però clar, la part de gelos entra en el moment en què tu has estat fent a càrrec d'un gos dia i nit, i ara el deixes a un costat
1: i canvia tot
0: perquè t'estàs fent càrrec d'una criatura que sí, que té la seva lògica, però esto es un pack, o sea, no es uno u otro, son los dos. Has d'estar pels dos i cadascú té les seves necessitats i cadascú necessita els seus tempos.
1: Ja, pues és una mica el sentit comú, i perquè també això també pot passar si tens una altra criatura entre els dos germans. En un començament també hi haurà gelos i serà una mica similar, no?
0: Lo mateix, exacte, sí.
1: És que això d'una manera m'ha agradat molt, perquè em sona una mica com el llibre de la selva, no? Que el petitó, que sí, l'accepta la manada i el protegirà i tal, però bueno, però de moment és el novato. I a poc ja vas...
0: El mogli, sí, es van adaptant. Al final és adaptació, tot és adaptació. El gos s'adapta i el nen s'adapta. El que no podem fer és prioritzar, donar-li més importància al gos o donar-li més importància al nen, perquè llavors ho estem fent malament. O sigui, una cosa no treu l'altra. A mi, per exemple, em molesta molt la típica frase de no, és un niño, o no, és un perro. O sigui, tot té el seu... el què? O sigui, una cosa és un nen, sí, i altra cosa és un gos. Però els dos mereixen respectar i els dos mereixen el seu espai.
1: O sigui, el que hauria d'entendre el gos és una mica... Mira, ha arribat un nou aquí a la família i ens ho passarem teta aquí tots junts, no? No, hòstia, mira, pues ara te vas a dormir aquí a la terraza i nos cuidamos... Claro. Una mica que, mira, ens ho passarem tet aquí tots junts i mira... I...
0: Moltes vegades passa això, que desplacen el gos. Deixen, quan sempre ha estat al menjador, doncs ara ja no està al menjador, està al pati. I si abans el baixaven 3 vegades, ara igual el baixen una. Clar, això estan lastimant el gos, li estan fent mal psicològicament. Llavors aquella bèstia no és que torni reactiu o dolent o gelós, és simplement que s'estan despreocupant d'ell. I ell també necessita unes atencions.
1: Pues sí, sí, és molt bonic això. Muy bien. Pues això també que anava a preguntar, també hi ha molts dubtes ara amb de Venezuela, que hi ha molta gent que diu, ai, que dos perros que salvan vides, a ver, su perrito, señora, no va a salvar a nadie, si me tiene que salvar a mi su caniche, els que salvan vides i rescatadors són els K9, no? Els K9, els K9, en anglès seria el joc de paraules de gos, no? K9. I tu ets especialista en aquest tema, no?
0: Bueno, especialista en rescat no estic. Jo estic en temes de búsqueda de narcòtics i explosius. El que passa que, això que comentaves, o sigui, hi ha els gossos, o sigui, hi ha dues parts. Una cosa són els gossos mascota, que són els gossos que tenim a casa o que pot tenir qualsevol família, i després estan els gossos de treball, que és un altre concepte. Els gossos de treball fan búsqueda i, en aquest cas, a Venezuela, el que han estat són gossos de rescates, que són gossos especialitzats en buscar persones. Hi ha dos tipus de rescate. Está al res-

0: rescate de persones vives i està el rescate de persones mortes. Però això és també otro mundo molt complicat de parlar aquí en aquest espai tan petit que tenim, però un altre dia sí, sí
1: bueno, que... Un tastet, perquè... I és que clar, tindria mil preguntes aquí, no? Però tens algun tema en particular que vulguis parlar ara, remarcar, o anem tirant aquí sobre la marxa?
0: No, jo em pots preguntar el que vulguis i respondré doncs, dins de la meva experiència total que et pugui respondre, evidentment.
1: Doncs continuem amb K9, que tu has treballat en gossos de detecció de narcòtics, explosius també. Què més? Perquè cada gos, el que detecta explosius és només explosius, i els de narcòtic, cada entrenament, cada gos és per una feina concreta o pot servir per més?
0: No, hem de diferenciar. O sigui, sí, són tots gossos operatius de búsqueda, però no és el mateix el que busca un explosiu que el que busca un narcòtic o una droga. Perquè hi ha diferents maneres de marcatge, no? Un és el marcatge actiu i l'altre és el passiu. Llavors, clar, jo, per exemple, si tinc un gos que m'està buscant narcòtics i troba en l'aeroport, per exemple, para davant d'una motxilla i se m'assenta, a mi el gos em pot estar mordant, o sigui, em pot bordar, pot marcar la maleta, pot rascar, pot fer el que vulgui, però m'està marcant i no passa res perquè és una droga. Però clar, jo un gos d'explosiu és detecció i se queda en estat de parat, o sigui, no es pot moure, només m'ha de marcar, ell s'assenta, jo ja sé que hi ha un explosiu. Però clar, evidentment no pot rascar, no pot bordar, no pot mossegar, no pot fer... Llavors clar, jo si tinc el mateix gos i em busca les dues coses... no sabré el que m'està buscant, el que m'està marcant, i a més, el pobre gos al final no sabrà quina és la seva funció. Això és com el que és mèdico, i el que és abogado, és abogado, i cadascú té la seva especialitat. I en els gossos és exactament el mateix. És el mateix un gos de defensa. Si jo amb un gos de defensa sí que el puc ensenyar a defendre a nivell personal, però, a veure, puntualment, si li vull ensenyar a buscar narcòtics, doncs també li puc ensenyar, o buscar diners, o buscar qualsevol altra cosa que jo li ensenyi.
1: Doncs interessant, una d'aquestes de buscar diners, a mi m'encantaria.
0: Ja, jo crec que a tots ens agradaria olfatear el dinero.
1: I, per exemple, per educar un gos, per tenir-lo entrenat ja a aquest nivell, què agafes de cadell, ja d'adult, d'adolescent?
0: Bueno, com dèiem al principi, depèn. Nosaltres sí que és veritat que els gossets que agafàvem intentaven que fossin cadells, o sigui, dins de la mateixa camada, nosaltres triàvem. Ja veus quin gos té més instint i quin gos no en té tant. I això es veu ràpid amb la pressa. O sigui, si tu amb el joc ja veus que aquell gos està motivat, té il·lusió, té ganes, aquell gos és un bon gos de feina, que després a la llarga també et pot deixar de funcionar, però d'entrada ja té un instint. Llavors comencem amb això, amb cadells. També és veritat que m'ha adiestrat alguns gossets ja una miqueta més adults, perquè bueno, això és com tot, o sigui, hi ha persones vàlides i persones no vàlides, gossos vàlids i gossos no vàlids. També l'any passat vaig tenir durant el mes de juliol i agost una gosseta, que era una Rottweiler, que la vaig haver d'ensinistrar perquè el seu propietari pues, anava amb cadira. I llavors, clar, per evitar doncs, que li estiri, era una gosseta que tenia moltes pors als cotxes, motos, bueno, qualsevol cosa que es movés. I clar, ella ha d'anar al costat d'una cadira de rodes i la vaig a tenir que adiestrar. Llavors, bueno, sí que és veritat que no pots ensenyar el mateix a un gos. És com, per exemple, el que parlàvem ara també del rastreo. O sigui, un gos de rastreo no pot, o sigui, no els hi pots ensenyar les dues maneres de rastrear. O sigui, està el gos que busca cadàveres, o sigui, persones que han mort, i està el gos que busca persones en vida. I és molt diferent, o sigui, no és el mateix. Tot i que sembla el mateix, però no és el mateix, perquè no és el mateix trobar una persona que ja està descomposada, que fa un tipus d'olor, que trobar una persona viva que fa un altre olor, completament diferent.
1: O sigui, que suposo que en un començament portant de trobar vius per aprofitar el temps i que no sé, bueno, no sé, a saber, no? Això ja és una opinió molt particular meva, no? Doncs, i se'ns ha tirat el tema a sobre, però encara no, queden com quasi 10 minuts. De què més? És que m'encanta tenir-te aquí. Alguna coseta més o tiro jo, tiro milles?
0: Tira, no sé. Jo, em va agradar molt quan vaig escriure aquell reportatge de que los perros son ángeles i em vas fer, me recordo, una ressenya.
1: Sí, és que em va encantar, em va arribar al cor.
0: Això em vas dir. Sí, bueno, en allà mostro molt el meu sentiment cap als animals, no? Jo sempre he sigut una persona amb molta empatia que tinc com... No m'agrada dir que és un don, però sí que és com una virtut, no? Tinc molts afectes, també. Però una de les virtuts és aquesta, és que connecto. I amb els gossos la importància és la connexió. Perquè hem de tenir en compte que els gossos no és només que siguin éssers vius que borden. No, no, són gossos, o sigui, són éssers que tenen sentiments i que, igual que nosaltres, pues, els agrada estar bé i poder tenir tots els recursos al seu abast, no? No deixar-los allà en un racó i despreocupar-nos d'ells.
1: Perquè per un començament, això, tenir empatia amb els gossos, tenir aquest sisè sentit, diguéssim, o, bueno, digue-li com vulguis, allò que tens connexió. Quan veus un gos, saps que li has agradat i ella tu també, i després la tècnica es pot aprendre, no? Sempre millor tenint aquesta empatia, diguéssim, que no sense ni idea, no? O alguna cosa així, no?
0: Bueno, hem de recordar que un gos és un ser amb alma i cor. Llavors és primordial tenir el que dèiem abans, unes bones bases. Si tu tens estabilitat i tens el teu comportament que és normal, al final el gos, això també et sortirà un gos normal i corrent. El problema moltes vegades és que hi ha persones que no estan capacitades per tenir gos i agafen gossos, i després clar, això és el que dèiem que porta problemes. Hi ha coses que es poden tractar i altres que no tant.
1: És que hi ha una opinió també particular meva. No penses, bueno, això ja no, si no, no fiques en el jardí, però que abans d'adoptar o comprar un gos, els hi podríem fer un examen, no? Els propietaris, això estaria, no? Com tenir un petit carnet que estàs capacitat. Perquè això de que, mira, i ara no puedo, ara sí, pues haberlo demostrado antes, no? És que és un ésser viu, i a part un ésser viu molt dependent de tu. Així com hi ha, no sé, hi ha animals que són més, van més a la seva, com els gats, depèn d'on estiguis, el gos depèn de tu sí o sí.
0: Bueno, això que dius és delicat. No, no ens podem plantejar el fet de dir, bueno, anem a fer un psicotècnic o anem a fer un examen, perquè, clar, hi hauria gent que no estaria d'acord, com és lògic i és molt respectable. Però sí que és veritat el que dèiem abans, al principi del programa, la importància de saber, primer, per què vols un gos i com estarà el gos. O sigui, tu no pots dir, por capricho, jo quiero un perro. Perquè després aquest gos passarà a ser pues, un problema. Per què? Perquè no estàs capacitat, perquè no tens temps, perquè econòmicament... Tenir un gos costa uns diners, també. El pinso, les vacunes, després si tens que anar a veterinari... O sigui, la gent, tot això, clar, hi ha molta gent que té gos por capricho. Jo quiero un perro. Però clar, quan el tenen, diuen, uf, ara lo tengo que sacar. Ara lo tengo que llevar al veterinari, ara lo tengo que lavar, ara no sé què, ui, i no se te posi malalt. Perquè, doncs, clar, ara le tengo que dar medicació, le tengo que dar pastillas, le tengo que dar inyecciones, clar,
1: Como todo el mundo que tiene un perro, claro, no,
0: sí,
1: es todo eso,
0: pero hi ha gent que...
1: haberlo pensado antes, ¿no? Es que, bueno, també quins nassos, no?
0: Perquè el problema és aquest, que molta gent quiero perro por capricho.
1: Ui, se'ns ha passat el temps volant. Sembla que ja està sonant la sintonia final. És que també, com no tenia una sintonia especial per aquesta secció, per aquest programa, i aprofitant el partit de l'altre dia, que el vam veure junts, pues ha dedicat a l'afició, cinta. Però abans m'agradaria que ens aclareixis aquí un últim punt, que veig que tens apuntat aquí. Sí, sí. Vale. I el teu contacte.
0: Doncs, deixar com a últim apunt la importància de saber llegir el gos, o sea, la importància de saber entender el perro, saber reconocer cuándo está seguro, cuándo duda, cuándo necesita espacio y cuándo necesita apoyo. Amb aquestes quatre coses podem fer un gos superfeliç i que el gos ens faci feliç a nosaltres.
1: Molt bé, Mireia, doncs se'ns ha passat el temps volant i bueno, i merci per venir, sobretot benvinguda a l'equip de Sol d'Hivern.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que saps que ja tenia ganes de tenir-te per aquí.
0: Ho sé.
1: Bueno, i aquí deixem la sintonia final dedicada aquí a tots, aquí als germans de l'altra banda de l'oceà. I amb el missatge aquest, no llores por mi, Argentina, per Tom Jones. And there's no fortune.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats.
2: El govern parla a través de la seva acció i dels seus resultats. Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Mire, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns quan governaven ara es queixen molt, però no la van reformar.
1: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. I pagesos de Ponent es mobilitzaran els caps de setmana d'estiu per reclamar mesures urgents contra els danys de la fauna cinegètica i revisar la normativa de les ZEPA. Les protestes es faran els divendres i diumenges a la C14 a Tàrrega i a la C12 a Maials, alternant els dos punts. La primera concentració serà aquest mateix divendres a Tàrrega. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes que operava sota demanda per a diferents grups delinqüencials. La investigació ha acabat amb 9 detinguts i la intervenció de més de 40 armes de foc, un llançacoets, 4 escopetes, 2 revòlvers i prop d'un miler de projectils. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7, a l'altura d'Olèrdola, hi ha un carril tallat en sentit nord. També hi ha un altre carril tallat, en aquest cas, a la 2 a Cornellà de Llobregat, en direcció Lleida, a la C16 a Bagà, en sentit Puigcerdà. I, a més, es manté el pas alternatiu per a avaries a la GI-550 a Arbúcies i també a la Nacional 260 a Besalú. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, afectacions a l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, que continua tallada, i també retards a l'R2 Sud i l'R4.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
3: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM.
5: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
3: Dexter Ferru y Tateca.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
8: De dia i de nit.
9: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
10: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. La Marina
3: está morena. Passeteria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: d'estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
1: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: De Exer Ferrui, chate.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
3: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada. Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
2: Psicoanàlisis breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
3: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe. O també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645-446-460. O bé per Facebook.
2: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.

Amb els anys, el sector terciari cada vegada ha anat prenent més força i Milà, juntament amb París, és una de les grans capitals de la moda. La ciutat italiana ofereix nombrosos edificis i places d'una bellesa inqüestionable. El Duomo, per exemple, és l'espectacular catedral de la ciutat i va ser construïda durant 5 segles. O just al costat, la Galeria Vittorio Emanuele II, on hi ha alguns dels locals més típics de la ciutat. La galeria va ser un dels primers edificis d'Europa en construir-se en vidre i ferro i és el tradicional punt de trobada dels milanesos. Més enllà del glamour, la gastronomia és un altre plat fort de Milà i sense oblidar la històrica relació d'Itàlia amb la pizza i la pasta, és indispensable conèixer el panettone, una mena de pa de pessic de Nadal, o l'ossobuco, un estofat de moll de l'os. En tant que ciutat mediterrània, el clima de Milà és típic de la zona. Doncs ja coneixem una mica més de la ciutat natal del dissenyador Giorgio Armani. La setmana que ve més a Ciutats. Gemma Janó per la xarxa Com Ràdio.

0: Programació d'estiu a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Hey, sí!

0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia i el ventilador als serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dimecres, dia 22 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquests dies s'han dut a terme tasques de neteja i manteniment de les dutxes de les platges de Cunit per garantir-ne el bon funcionament i unes instal·lacions en les millors condicions per tothom. Seguim, doncs, treballant cada dia per mantenir Cunit net i cuidat. I Protecció Civil també manté l'alerta per l'alt risc d'incendis i demana extremar la prudència davant les tempestes seques i la calor. El perill d'incendi es mantindrà molt elevat almenys de fins divendres, mentre bombers reforcen el dispositiu i els agents rurals amplien les restriccions d'accés a espais naturals. Segons el diari, Protecció Civil de la Generalitat manté activat el pla Infocat en fase d'alerta davant de la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal arreu de Catalunya. La manca de precipitacions, les altes temperatures i la baixa humitat mantenen els boscos en una situació molt delicada, a la qual s'hi afegeix la previsió de tempestes seques acompanyades de fortes ratxes de vent entre dimecres i dijous, especialment al terç sud del país. Aquest passat dimarts es va reunir novament el Comitè Tècnic per analitzar l'evolució de la situació meteorològica del risc d'incendi, que es preveu que continuï sent molt elevada almenys fins divendres. Les autoritats fan una crida a la màxima prudència i recorden que en cas d'incendi forestal cal seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència i evitar les autoevacuacions. El confinament és, en la majoria dels casos, la mesura de protecció més segura, llevat que s'ordeni expressament una evacuació. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius els avisos per calor intensa durant el dia i calor nocturna, tot i que la situació no compleix els criteris que activa el Pla Procicat per onada de calor. El pic de temperatures està previst per al dijous, amb avisos de nivell moderat a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre. Les nits continuaran sent especialment caloroses al sud del país, amb avisos que també afectaran, entre altres comarques, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp i el Segrià. Protecció Civil recomana hidratar-se sovint, evitant doncs les activitats físiques durant les hores centrals del dia, mantenint els habitatges frescos i utilitzar sempre que sigui possible els refugis climàtics habilitats pels municipis. Davant del risc d'incendi, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu operatiu a totes les regions d'emergències. Segons l'anàlisi del grup d'actuacions forestals, el nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergències centre, al sud de Lleida, Girona i les Terres de l'Ebre, mentre que la resta del territori és de 4 sobre 6. El reforç inclou més unitats bàsiques d'intervenció, l'obertura de parcs de bombers voluntaris, més personal a les sales de control, reforç dels comandaments dels equips GRAF i dels equips de prevenció activa forestal. A més, després de les tempestes elèctriques registrades aquest passat dilluns al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, aquest passat dimarts un helicòpter amb efectius del GRAF sobrevolava la zona per detectar possibles incendis provocats pels llamps. Els agents rurals mantenen aquest passat dimarts restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell Marmellà. A partir de la mitjanit, les restriccions s'amplien també al Montsec d'Ares i al Montsec de Rúbies, davant de la previsió d'un increment del risc d'incendi. Actualment el Pla Alfa es manté en nivell 4, perill extrem, a 74 municipis de 13 comarques, mentre que el nivell 3, perill molt alt, afecta 386 municipis de 35 comarques. De cara al dia d'avui es preveu que augmenti fins a 444 municipis el nombre de localitats amb nivell 3 activat. Protecció Civil i els agents rurals insisteixen a evitar qualsevol activitat que pugui originar un foc i recomanen consultar diàriament les restriccions vigents abans d'accedir a zones forestals. I demà dijous a les 6 de la tarda celebrarà la quarta sessió ordinària del ple municipal d'enguany, com sempre, el qual serà retransmès en directe per Ràdio Cunit, tant per internet a les www.radiocunit.cat com a través del dial al 107.0. També es podrà seguir, doncs, en streaming. I com nosaltres també a les nostres aplicacions per mòbil, com també Radio Garden, entre d'altres. Aquest ple ordinari de demà dijous començarà a les 6 de la tarda, de conformitat amb el decret d'alcaldia, doncs el que es convoquen a dia i hora assenyalada, doncs anteriorment i en primera convocatòria, on també una hora més tard en segona convocatòria per a tractar els assumptes que relacionen a continuació. Pel que fa a l'ordre del dia, propostes de secretaria. Aprovar si escau l'esborrany de l'acte de la sessió del ple de data 28 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia establir si escau com a festes locals de Cunit per l'any 2027 els dies 20 de gener i 12 de juliol. A l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, via pública i obres, aprovar si escau la bonificació del 95% de la quota de l'ICIO per l'IES Ernest Lluc per la implementació de mòduls. A l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública, aprovar si escau la modificació de crèdit número 12, suplement de crèdit, i aprovar si escau també la modificació de crèdit número 13, amb suplement de crèdit. Pel que fa a l'àrea de serveis personals, comerç i consum, aprovar inicialment, si escau, les bases específiques reguladores per l'atorgament de subvencions en el marc de la campanya Comprem a Cunit. Pel que fa a la formació i ocupació, aprovar si escau també la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de selecció de personal per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació. Pel que fa a educació, aprovar si escau la sol·licitud de subvenció i adhesió al programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora de centres educatius públics. I tenim tres mocions. La moció presentada pel regidor no adscrit per la regulació del cablejat de telecomunicacions i la retirada del cablejat en desús. També moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Cunit per l'increment dels efectius de Mossos d'Esquadra, bombers i agents rurals al Baix Penedès. I també moció presentada pel grup municipal d'Impulsem Cunit per impulsar la constitució de la taula de planificació de creixement demogràfic i adequació de serveis per les comarques de la Vegueria del Penedès. També tenim dació de compte de les resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució número 2479 a la 3484 corresponents a l'any 2026. I dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde president de la corporació de data 18 de maig, 25 de maig, 1 de juny, 8 de juny, 15 de juny, 22 de juny, 29 de juny i 6 de juliol d'aquest 2026. A continuació, assumptes sobrevinguts, pregs i preguntes. Recordeu que un cop acabada aquesta retransmissió en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, d'aquest ple ordinari podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Però encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit ha fet lliurament dels premis dels estudiants amb millors expedients acadèmics dels ensenyaments postobligatoris del centre corresponent als cursos 2025-2026. En total s'han lliurat 5 tauletes digitals als alumnes que han obtingut els millors resultats acadèmics a les diferents etapes formatives. 2 estudiants de batxillerat, 2 de cicles formatius i un del programa de formació i inserció. Durant l'acte, els representants municipals han felicitat els guardonats per la seva dedicació, esforç i constància al llarg de la seva trajectòria educativa. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca que aquests premis són un reconeixement a l'esforç, la perseverança i el compromís que els alumnes han demostrat durant els seus estudis, esperant que aquest sigui un estímul per continuar formant-se i perseguint els seus objectius personals i professionals. Amb aquest reconeixement, l'Ajuntament posa en valor l'esforç i l'excel·lència acadèmica de l'alumnat i reafirma el seu compromís amb l'educació com un dels pilars fonamentals pel desenvolupament de la comunitat. I les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes han viscut enguany la Festa Major de Cunit d'una manera molt especial, amb diferents iniciatives que han apropat la cultura popular i les tradicions del municipi als infants des d'una vessant educativa, participativa i vivencial. A la llar d'infants municipal al Trenet, la colla local Tocats pel Foc va oferir durant el curs un taller de timbals que va despertar un gran interès entre els nens i nenes. Aquesta proposta s'enmarca en les activitats musicals que el centre desenvolupa conjuntament amb l'Escola Municipal de Música dins del Pla Educatiu d'Entorn de Cunit. L'experiència va tenir continuïtat amb la participació de la colla a la festa de la final de curs, que va culminar amb una gran timbalada i una nombrosa participació de timbalers i timbaleres. Posteriorment, els infants de I2 han volgut formar part del correfoc infantil de la festa major fent de timbalers gràcies al material cedit pel centre, vivint en primera persona una de les tradicions més emblemàtiques del municipi. Per la seva banda, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes, reoberta aquest curs, ha impulsat una proposta molt especial per donar la benvinguda a la seva primera festa major després de la reobertura. Les educadores han creat un conte original protagonitzat per una marieta que, després de descobrir una llar sense colors, emprèn un viatge que la porta a conèixer els infants i a retrobar els personatges més emblemàtics de la cultura popular de Cunit. Aquesta història ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Associació Valls Populars de Cunit, que ha elaborat una figura de la Marieta amb la participació dels infants de la seva decoració. El primer dia de festa major, els nens i nenes van protagonitzar l'inici de la celebració picant a la porta de l'església amb

El Trenet i les Marietes, així com a Tocats pel Foc, a l'Associació Valls Populars de Cunit i a totes les persones que hi han col·laborat. La implicació de la comunitat educativa i del teixit associatiu és essencial per mantenir vives les nostres tradicions i transmetre-les a les noves generacions. I l'Associació Joves per Cunit, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, organitza el pròxim 29 d'agost el Xiribai, una iniciativa que uneix dues de les activitats més recordades de l'estiu, la Xiringuitada i el Bye Bye Summer. La jornada començarà a 4:45 de la tarda i comentarà, doncs, i comptarà amb l'animació de Guillem Estadella, que recorrerà el passeig marítim amb el seu característic tractor, acompanyant els participants en una ruta pels xiringuitos del municipi. Enguany hi participen quatre establiments: Tsunami Beach Cunit, La Tramuntana, Medusa Xiringuito i el Xiringuito 7. El pack d'inscripció té un preu de 15 euros, inclou 5 consumicions, una a cada xiringuito participant i una consumició extra per utilitzar l'establiment que es prefereixi. També una pistola d'aigua per participar en les diferents activitats de la ruta. Durant el recorregut, els participants podran gaudir d'un ambient festiu i refrescar-se amb les pistoles d'aigua, convertint el passeig marítim en una gran festa per acomiadar l'estiu. Els 300 packs disponibles es posaran a la venda a partir del 3 d'agost a l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. L'organització també ha avançat que la jornada inclourà més sorpreses i que els participants hauran de seguir una temàtica de vestuari que es donarà a conèixer pròximament a través de les xarxes socials de l'associació Joves per Cunit. Des de l'Ajuntament de Cunit es dona suport a aquesta iniciativa que fomenta la dinamització del municipi, la participació juvenil i l'activitat dels establiments del passeig marítim durant els darrers dies de la temporada d'estiu. I des de l'Ajuntament de Cunit també anunciem el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per a la localitat. El servei estarà operatiu diàriament fins al 23 d'agost, per tal de facilitar l'accés a tothom, al qual oferirem 3 sortides cada vespre, concretament a les 7 del vespre, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut serà a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades dels diferents espectacles ja estan a la venda a la web del oficial del festival, a feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I del 20 al 25 de juliol inclòs estarà obert el termini de presentació de les ofertes per la gestió de la barra del bar del Fes Humor 2026. Però encara tenim altres notícies. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès s'ampliarà fins a doblar el seu espai. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès amplia les seves instal·lacions fins gairebé a doblar el seu espai en una actuació que vol donar resposta a les necessitats actuals i futures de conservació del patrimoni documental de la comarca. Per això s'ha elaborat un projecte que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i que a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura ha concedit a l'Ajuntament del Vendrell una subvenció de 116.000 euros destinada a finançar la redacció del projecte bàsic i executiu de l'ampliació. El projecte preveu la construcció d'un nou espai annexa de 531 metres quadrats que s'afegirà als 614 metres quadrats de l'edifici actual. L'ampliació suposarà un important increment de la capacitat de conservació de documentació. Els dipòsits actuals, amb una capacitat de 2.635 metres lineals, el que s'ampliarà amb 2.680 metres lineals més, assolint una capacitat total de 5.315 metres.
de documentació. Aquest creixement permetrà garantir la preservació dels fons documentals del Baix Penedès durant les properes dècades i donar resposta a l'increment continuat de documentació que ingressa a l'arxiu. El projecte també incorpora espais específics pel tractament i la classificació de la documentació

0: la digitalització dels fons, àrees de treball per al personal, sales de consulta i altres espais de suport, amb l'objectiu de millorar tant les condicions de conservació dels documents com l'atenció als investigadors, als ajuntaments de la comarca i a la ciutadania en general. Però encara tenim més notícies. Segons el diari de Tarragona, Calafell, al Vendrell i Cunit. Les teves deixalles al teu municipi. No tenim que assumir les deixalles d'altres municipis, assenyala el regidor d'Ecologia Urbana de Calafell, Aaron Marcos, perquè inclou, doncs, inclús encara les bolses es tiren dins dels nous contenidors. El seu trasllat al abocador suposa una elevada despesa per les arques municipals. I és que les teves deixalles han d'estar al teu municipi. Desenes de cartells s'han penjat a Calafell en els seus límits amb el Vendrell i Cunit, els que insta a que els veïns d'aquestes localitats que tirin les deixalles en els seus municipis i no creuin les fronteres per llançar les basures. La campanya la impulsa l'empresa municipal de Calafell, FEMSA, encarregada del servei de recollida de deixalles a la localitat, al detectar el que és una pràctica habitual en molts amb repercussions pel municipi. En un estiu de caos de deixalles en els tres municipis, principalment a Cunit i al Vendrell, hi ha una situació que afecta a Calafell. Molts residents de les localitats veïnes opten per llançar les seves deixalles a Calafell saturant els contenidors o directament tirant les deixalles en els carrers limítrofes. La situació està motivada perquè a Sant Salvador, del Vendrell i a Cunit funciona el sistema de contenidors intel·ligents que han d'obrir-se amb una targeta. O perquè també els veïns no han recollit la targeta, o perquè també, com a mesura doncs, presa a forma de protesta contra el sistema, està generant greus problemes, inclús de sanitat, en barris marítims del Vendrell, i al qual molts opten per tirar les deixalles a Calafell. I la localitat apel·la a la conscienciació. No tenim que assumir les deixalles d'altres municipis, assenyala el regidor d'Ecologia Urbana de Calafell, Aaron Marcos, perquè inclòs, doncs, encara les deixalles, les bolses, es tiren dins dels nous contenidors. El seu trasllat a l'abocador suposa una elevada despesa per les arques municipals. Pagar per desfer-se de les deixalles que no generin els veïns de la localitat. Per això, els cartells. Encara, doncs, només és una súplica, perquè difícilment l'acció és sancionable, a no ser que s'agafi a l'infractor infraganti deixant deixalles al carrer. Calafell, a més, està col·locant 1.500 nous contenidors per tot el municipi que careixen de pedals i manetes per obrir les tapes perquè són més fàcils d'usar. És impossible calcular el cost que suposa assumir les deixalles de ciutadans de localitats veïnes. Marcos assenyala que no només són casos de veïns dels carrers limítrofes, encara que, doncs, alguns es desplacen des de diversos carrers per tirar les deixalles a Calafell, una situació que tensa el servei a la localitat. Mentre avança l'estiu i segueixen les queixes de veïns, especialment dels barris marítims del Vendrell, per les acumulacions de bolses de deixalles que omplenen alguns carrers, els veïns han demanat empara al Departament de Salut de la Generalitat perquè prengui mesures davant del que considera que pot derivar un problema de salut pública. Però encara tenim més notícies. El Cunit Music Festival aposta per un cartell eclèctic i preveu superar el 1 milió d'euros d'impacte econòmic. El director del certamen, Sergi Solís, destaca l'èxit de les dues primeres edicions i defensa un format boutique de 4.000 a 5.000 assistents diaris que combinin música, turisme i experiència. El Cunit Music Festival afronta aquest estiu la seva tercera edició amb l'objectiu de consolidar el creixement experimentat en els últims anys. El director del certamen, Sergi Solís, fa un balanç molt positiu de les dues primeres edicions i assegura que el festival s'ha convertit en un important dinamitzador cultural i econòmic del municipi. La veritat és que estem molt contents. Les dues edicions anteriors han estat un èxit i la resposta del públic ha estat espectacular. La gent ens diu que gaudeix molt tant dels concerts com de Cunit, de les seves platges i de tot el que ofereix el municipi, explica en una entrevista a Eix Diari, l'únic mitjà al qual ha autoritzat, doncs, per realitzar l'entrevista. El festival se celebrarà els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost i manté una fórmula que, segons Solís, ha funcionat des del primer any, dedicant, doncs, cada jornada a un perfil de públic diferent. La primera nit estarà dedicada als grans èxits del pop i el dance dels anys 80, 90 i principis del 2000, amb pop hits 90 i 2000 fest, encapçalat per Sabrina Salerno, Samantha Fox i Corona. Solís destaca que el festival reunirà les artistes originals. Algunes Algunes persones ens pregunten si són tributs, però no. Vindran les artistes de veritat. Serà una oportunitat per reviure aquella època que molts recorden amb molta estima. La sonada de dissabte girarà cap al públic més jove, amb una programació centrada en la música urbana i els nous talents. També volem aprofitar aquest dia per donar espai als artistes emergents catalans. Creiem que és important combinar grans noms amb nous projectes que estan començant a destacar. El diumenge serà el torn de Nil Moliner, un dels principals referents del pop català actual, que compartirà cartell amb Partí Peres i Gonzalo Hermida. Més enllà de l'oferta musical, Sergio Solís subratlla que el festival s'ha convertit en un motor econòmic per Cunit. Per les dades que tenim de les edicions anteriors, estem parlant d'un impacte econòmic superior al 1 milió d'euros en restauració, allotjaments i comerç durant els dies del festival. El director explica que molts assistents aprofiten els concerts per passar tot el dia i fins i tot, doncs, al cap de setmana. Al municipi, la gent ve, gaudeix de les platges, dels restaurants, passeja pel poble i també de la ràdio. El festival també serveix per donar a conèixer tot el que ofereix Cunit. Per Solís, és una de les tasques més complexes al qual aconseguir tancar cada any una programació competitiva. Quadrar les agendes dels artistes i mantenir l'equilibri econòmic és una de les parts més difícils. És el gran repte que tenim cada any. Malgrat això, assegura que l'èxit de les primeres edicions ha permès posicionar el festival dins del circuit musical. Venim de dues edicions molt guanyadores i això fa que el primer repte sigui superar-nos a nosaltres mateixos. Sergio Solís defensa que el futur del Cunit Music Festival no passa per créixer sense límits. Som partidaris dels festivals boutique. Preferim que la gent estigui còmoda i pugui gaudir de tota l'experiència. Si hi ha massificació, moltes coses es perden. Per aquest motiu, considera que una assistència d'entre 4.000 i 5.000 persones per jornada és la dimensió adequada per mantenir la qualitat del festival. Finalment, destaca que la ubicació i les dades juguen a favor del certamen. Celebrem el festival just quan molta gent comença les vacances. Cunit té unes platges magnífiques, una oferta gastronòmica molt bona i molts racons per descobrir. Tot això converteix el festival en una experiència que va molt més enllà dels concerts. Amb aquesta filosofia, el Cunit Music Festival afronta la seva tercera edició amb la voluntat de continuar creixent sense perdre l'essència que, segons el seu director, ha convertit el certamen en una proposta diferencial a la Costa Daurada. Lamentablement, doncs, de moment, doncs, Ràdio Cunit, que intenta, doncs, també donar suport a aquest festival, doncs, no ens han facilitat, doncs, les dades de contacte per fer-los cap entrevista. Doncs, des d'aquí, ho seguirem intentant. D'altra banda, també la denominació d'origen Penedès també impulsa un nou reglament per separar la gestió dels vins tranquils i els escumosos. La reforma també, doncs, garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. La denominació d'origen Penedès ha iniciat la redacció del nou reglament que regularà de manera independent els vins tranquils i els vins escumosos. La denominació d'origen ha constituït la comissió encarregada d'elaborar aquest nou marc normatiu que preveu la creació de dues cambres amb capacitat de decisió pròpia per a cadascuna de les dues tipologies de vi. Però encara tenim més notícies. Demà dijous, dia 23 de juliol, a 11:15 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol. Aquest divendres tenim ja l'última actuació, a 11:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. I també tenim la 12a edició del torneig bàsquet nocturn a Cunit. Arriba aquesta 12a edició aquest dissabte, dia 25 de juliol, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 del matí del diumenge 26 de juliol, al pavelló municipal Els Joncs. L'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'Associació de Bàsquet Cunit, organitza aquest acte. I també recordem que tenim una sortida patrimonial titulada Noms i els renoms, que tindrà lloc aquest dissabte, dia 25 de juliol, a 6:45 del vespre, on el punt de trobada serà a la plaça de la Vila. Amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I dimarts, dia 11 d'agost, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari que trobareu a la web www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda aquest Pla Alfa actualitzat, on els agents rurals han actualitzat el mapa de Pla Alfa davant l'elevat risc d'incendi forestal a Catalunya. Bona part de l'interior del país es manté a nivells 3 i 4 amb espais naturals on s'han resistit els accessos a les zones en negre per reduir el risc d'incendi. Al Baix Penedès, el nivell de risc és moderat, a nivell 2, però la situació continua requerint la màxima prudència, especialment davant de les altes temperatures i el vent que poden afavorir la propagació del foc. Si aneu al bosc o espais naturals, no feu foc, no llanceu borilles ni deixalles. Eviteu activitats que puguin generar espurnes. En cas de detectar fum o un incendi, truqueu immediatament al 112. És un consell que ens fan també des de Protecció Civil, Agents Rurals, Gencat, Puncat i també des del Consell Comarcal del Baix Penedès. I si marxem en el món del vi de cava, ens recorda que Codorniu anuncia que comprarà un 20% més de raïm per reforçar el seu compromís amb els viticultors. La companyia mantindrà tots els seus acords plurianuals amb més de 200 famílies viticultores i ampliarà a més de 100 viticultors la compra. I no tenim temps per més. Ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més notícies en properes edicions, aquest mateix informatiu, des de la redacció del ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit i el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara us deixem amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres, dia 22 de juliol de 2026, serà de temps ennuvolat durant tot el dia, tot i que podria produir-se alguna que altra clariana, i el que la temperatura es mantindrà entre els 31 graus, si fa no fa, durant tot el dia, amb un vent que ho farà de velocitat màxima, 18 km hora, en direcció oest. Pel que fa a la mar, tindrem marejol durant tot el dia. I pel que fa, doncs, a demà dijous, seguirem, doncs, amb el temps ennuvolat, tot i que a mig matí podria, doncs, aclarir-se i sortir el sol, tot i que després tornaria a entrenyinar-se. Les temperatures baixaran una mica i el vent serà força variable, el qual bufarà, doncs, a una velocitat màxima de 12 km hora. Menys velocitat, però, això sí, en direcció variable. I pels propers dies, començarem el cap de setmana amb sol. Tornarem a gaudir de dies plens i estiuencs, tot i que les temperatures es mantindran entre els 30 i els 31 graus. I amb vent variable, el qual poder disfrutar també del cap de setmana. I fins aquí el temps. Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: De Exer Ferru y Tateca.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Pollo a la brasa al sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa al sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

ride with this. Ride with this. Ride with this. Ride with this.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito!

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: HTU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, te tengo.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.

0: was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: dia d'Aram. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona i que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita, el que farà que s'extingeixi la flama.
1: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat. Ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
0: Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic, i a conseqüència d'aquest accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i també 10 mitjans aeris, i va obligar a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i Les Rovires. A hores d'ara ja ha quedat desconfinada a primera hora del matí aquestes urbanitzacions. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen a partir d'avui el seu servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 per tal d'arribar a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús, i Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. Adif, per la seva banda, controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i assegura que de moment no s'han detectat moviments ni tampoc afectacions noves als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, volíem dir, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir també un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ei, tens calor?
4: Sí, sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM. La teva sintonia més refrescant.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On a continuació us deixem un informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquest dijous es celebra aquesta quarta sessió ordinària del ple municipal d'enguany, que com sempre serà retransmès en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, i tant per internet a les 3w.radiocunit.cat com a través de la dial 107.0, al qual des de la nostra unitat mòbil número 1 situada a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit començarem aquesta retransmissió a partir de les 6 de la tarda, al qual tractaran els següents punts de l'ordre del dia. Pel que fa a propostes de secretaria, aprovar si escau l'esborrany de l'acte de la sessió del ple de data 28 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia establir si escau com a festes locals de Cunit per l'any 2027 els dies 20 de gener i 12 de juliol. Pel que fa a referència a l'àrea de territori, promoció de la ciutat d'innovació, via pública i obres, aprovar si escau la bonificació del 95% de la quota de l'ICIO per l'IES Ernest Lluch i Martí de Cunit per la implementació de mòduls. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i senda pública, aprovar si escau la modificació de crèdit número 12, suplement de crèdit. també aprovar, si escau, la modificació de crèdit número 13, suplement de crèdit. Pel que fa a l'àrea de serveis personals, comerç i consum, aprovar inicialment, si escau, les bases específiques reguladores per l'atorgament de subvencions en el marc de la campanya Comprem a Cunit. A formació i ocupació, aprovar, si escau, la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de selecció de personal per la concessió de subvencions del programa Treball i Formació. Pel que fa a educació, aprovar, si escau, la sol·licitud de subvenció i adhesió al programa de cooperació financera específica per la realització d'obres de reforma, adequació i millora de centres educatius públics. I tenim tres mocions. La primera, presentada pel regidor no adscrit per la regulació del cablejat de telecomunicacions i la retirada del cablejat en desús. Segona moció, presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit per l'increment dels efectius de Mossos d'Esquadra, bombers i agents rurals al Baix Penedès. I moció presentada pel grup municipal d'Impulsem Cunit per impulsar la constitució de la taula de planificació de creixement demogràfic i adequació de serveis per les comarques de la Vegueria del Penedès. Pel que fa a la part de control, tenim dació de compte de les resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució número 2479 a la 3484 corresponents a l'any 2026. I dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde president de la corporació de data 18 de maig, 25 de maig, 1 de juny, 8 de juny, 15 de juny, 22 de juny, també 29 de juny i 6 de juliol d'aquest 2026. A continuació, assumptes sobrevinguts, pregs i preguntes. Recordeu que un cop acabat doncs, aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit ha fet el lliurament dels premis als estudiants amb els millors expedients acadèmics dels ensenyaments postobligatoris del centre corresponents a l'any del curs 2025-2026. En total s'han lliurat 5 tauletes digitals als alumnes que han obtingut els millors resultats acadèmics a les diferents etapes formatives, 2 estudiants de batxillerat, 2 de cicles formatius i un del programa de formació i inserció. Durant l'acte, els representants municipals han felicitat els guardonats per la seva dedicació, esforç i constància al llarg de la seva trajectòria educativa. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca que aquests premis són un reconeixement a l'esforç, la perseverància i el compromís que els alumnes han demostrat durant els seus estudis, esperant que sigui un estímul per continuar formant-se i perseguint els seus objectius personals i professionals. Amb aquest reconeixement, l'Ajuntament posa en valor l'esforç i l'excel·lència acadèmica de l'alumnat i reafirma el seu compromís amb l'educació com un dels pilars fonamentals pel desenvolupament de la comunitat. I l'Ajuntament de Cunit informa que el pròxim divendres 24 de juliol es duran a terme treballs de neteja viària i mobiliari urbà amb aigua a pressió a la zona del nucli urbà compresa entre l'Avinguda de la Font, l'Avinguda de Barcelona, el carrer de Francesc Macià i el carrer de Joaquim Mir. Per facilitar el correcte desenvolupament dels treballs, es demana a la ciutadania que no aparqui ni deixi vehicles estacionats als carrers afectats durant l'actuació. Els treballs estan previstos que comencin coincidint amb l'inici del torn del matí i s'allarguin aproximadament fins al migdia,